0: que podem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguen bé com raspallar el dent, que és lo important, eh? Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
2: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
0: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sabem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Quarta i última pregunta.
3: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
0: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adéu.
4: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
5: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
6: un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
7: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogués explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: ADN VCF. 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
3: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I això és bons consells. Avui ens apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal? Com estem?
2: Bon dia. Encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, els que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.

0: propia porta para os gol. En propia porta para os gol del Valencia. Gol. El gol del Valencia. En el minuto, en el 50 sin de partido, marca en propia porta el Girona. Pero es un gol para encarrilar la victoria. Pero que comience la reacción del Valencia en la Liga. Marca el Valencia, gol en propia porta del Girona. 1-0. Tenía que buscar al segundo. Ahora Dani Gómez busca el lanzamiento. Una otra volta y gol. Una otra volta y gol. En propia porta, una otra volta. En propia porta, una otra volta. El segundo para el Valencia. Dani Gómez ha desviado una otra volta en un jugador del Girona. Y el segundo en el 57. En el 57, dos minutos después del gol de Luis Rioja en la chuda de Juanpe. Dani Gómez en la chuda, da tres jugador del Girona, el 2-0.
1: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
2: Bona vesprada, es parla Mestalla, la megua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
0: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Llavors per a Dani Raba, a veure que arriba Dani Raba dins l'àrea. Dani Raba vol fer-se eixer la jugada, ara té espera, busca el pas darrere, li Dien i golaç! Golaç de Dien, golaç, golaç, golaç, golaç! Gol de Dien, el gol de Ali Dien, que retalla diferències en el tram final de partit en este minut 87. Golaç de Ali Dien, con Lila de Xarraba, i conforme li venia, li ha pegat Ali Dien, marcant i estrenant-se el seu primer gol en esta partida de pretemporada. Ali Dien, que bé li ha pegat, Vicente.
2: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
0: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.
1: Danyuma, de nou des de la banda esquerra, desdoblant ahí estava Jesús Vázquez. Danyuma, que vol buscar ajuda, buscant ahí a Ramazzani. A veure Ramazzani amb el baló, el rechaza ahí de Pepelu, Pepelu que li pega, gol!
5: Vamos, gol! Va, vamos, hombre!
1: Venga. Gol de Pepelu, gol! El gol del València! El gol de Pepelu per retallar diferències en el minut 69. A marcar Pepelu per retallar diferències i ficar el 1-2 al marcador per a creure en l'esperança de poder empatar el partit. A retallar Pepelu!
0: VCF Ràdio, l'informatiu del València. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània,
6: les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
7: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahora la pilota encara... que suena, espera Ramazzani, se la emporta Ramazzani, Ramazzani, Ramazzani, gol! El gol del Valencia, el gol de Ramazzani! Ho ha fet tot, ell solete, s'emporta la pilota, se n'ha anat per dins, i ha definit Ramazzani per avançar al València. En el minut 49, marca Ramazzani, avança el València, 1-0. La recupera Renzo, la vol jugar ahí per a Gallà, a veure Gallà per banda esquerra, Gallà que vol arribar, retalla bé Gallà, continua Gallà amb el baló, la centra Gallà, Sadik el remate,
2: gol!
1: I gol!
2: Ahora sí, ahora sí.
1: Sadik, gol. El segundo del Valencia. El segundo de Sadik en el minuto 58. Las entradas de Gallá. Que ve arriba Gallá. Con retalla. Con Lila coloca. Y ahí Sadik rematanta y marcanta el segon gol per al València, el que pot ser el de tranquil·litat per a rematar una victòria que pot ser fonamental.
0: VCF Media, VCF Radio.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa, se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
4: Hola, soy Rubo. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
5: Está buena, está buena, está buena.
1: Se la emporta Sadik, que entra.
5: Penalti. Ya, no, amarillo.
6: Qué bien en la recuperación, el balón es largo para Sadik. Se plantó delante de Sergio Herrera. Cometió pena máxima y la oportunidad desde los 11 metros para ponernos por delante. Sadik sacando petróleo.
1: El penalti favorable al Valencia. Allá va Largi Ramazzani al lanzamiento. Allá va Ramazzani, fa la paradiña Ramazzani. ¡Gol! ¡Y gol! ¡No falla, no falla la voltereta! ¡La voltereta Ramazzani no falla! Vita massima Largi Ramazzani, un'altra volta che torna a marcare il tercer gol di penal per Ramazzani, il primo in este partì per aprire il cammino della vittoria. No falla Ramazzani, 1-0.
7: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
8: Winner,
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Hola, soy Stoyle Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: el millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. El nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
1: VCF Media Radio, 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: Moments històrics del València.
1: La figura de Cuixart en un club, dins d'un organigrama de treball d'un club, també és molt important. El cuidar tots aquests detalls de jovens valors de la cantera de l'acadèmia per a que arriben al primer equip.
2: El treball invisible, no? Claro, que no se ve, pero que solamente personas como él, que tenían un trato exquisito para todo lo que entraba en la Ciudad Deportiva, lógicamente le han granjeado el que se le respetara a su figura, siempre tratando a los padres, cualquier problema que apareciera en la Ciudad Deportiva. No, yo creo que no se parecía para nada y en nada a cuando era jugador, porque era totalmente diferente. Era agresivo, era además era
1: gran,
2: físico enorme,
3: un tanque.
2: Pero sin embargo después era un tío afable, era un tío que
1: bonachón.
2: Sí, yo creo que era un pan bendito, de verdad. Los que llaman buena gente, que los dice que lo llevan en la cara y dices que este tío es buena gente.
3: Además se preocupaba siempre de las routers de críos, porque cada año la academia portaba a unos chiquets y entonces tenía que ganar cuadrarlo, y algunas veces se portaba a él. Anaba ahí y él se replegaba. O sea que pas críos en la academia tiene una persona aixina y de mes casi mucho de València, yo creo que es lo más bonico.
4: Jo es comencé a jugar en el Mestalla quan ell era jugador del Mestalla. I lo que digau, Cuixart debutar en el primer equip del València ja és important per a qualsevol, encara que siga un sol partit, no? Ja és molt important. Però la llavor que ha fet Vicent Cuixart després de la seva etapa professional com a jugador ha sigut molt més rellevant, molt més important que el que pugui fer com a jugador, no? I això li podem donar valor pues, tots els que hem estat al rededor d'ell, i sobretot els xavals que han estat al rededor d'ell en l'escola de futbol, no? Com esteu explicant tots vosaltres, no? Entonces, gent com ell és que es necessita dins d'un club. El club es fa gran gràcies a aquestes persones. Ell tenia una màxima que era ver, oir i callar. Era molt disciplinat en el treball, molt disciplinat en la faena i sempre servicial per a fer el que poguera per qualsevol xiquet de la cantera. Per a millorar les coses intentava parlar en els departaments corresponents, per a millorar en lo possible la qualitat de tots els servicis que oferia el club de cara a xavals. I aquestes persones, claro, des de fora no se veu. Desgraciadament ho estem contant una vegada ja passat, però aquestes persones existeixen.
5: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
6: VCF Radio, el cor de l'afició.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendí el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com es tinguen, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen xual, que siguen companyero, que siguen pues, conseller, és de la mateixa forma, no? Entonces, jo recorde, i vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havíem viscut junts i havíem passat aventures positives, negatives, i ja està. I entonces, ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I vam fer una concentració en Font Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font Romeu, no me'n recordo segur.
1: Encara no.
2: I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho saben tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España, i Juan no estava, però a Juan li ho contaren, i qui li ho va contar va ser la Guàrdia Civil, perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, pues, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. Y entonces la Guardia Civil pues pregunta al delegado, que era Juan Cruzol, claro, y Juan, claro, como siempre justificaba las cosas y tal y cual, pero claro, agarra y me quirda por teléfono. Y me quirda por teléfono a la habitación y me digo, Loki, ¿qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Y yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no. No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. y pues, Loki, pues, diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. Y el Loki intentaba justificar davant de la Guardia Civil que ahí no había pasar res. Bueno, era que lo que estaba en Niguén, ¿no? Era tocor, ¿no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible, inclús jo diria que en alguna ocasió ha sigut perjudicat i mai ha sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parle de nosaltres, parle de circumstàncies que es donaren en el seu moment en el club i ho va pagar ell. Y mai a dir res. Mai a dir res.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
5: Fames de Saint Ains, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: ADN València Club de Futbol.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: ¿Con qué dorsal marcó Carlos Arroyo el gol que le dio vida al Valencia para la última jornada de la 95-96? ¿Con qué dorsal marcó Carlos Arroyo el gol que le dio vida al Valencia para la última jornada de la 95-96? Esa es la pregunta a la que se enfrenta Carlos. Reflexionando. Es una pregunta que incluye gran parte de memoria visual. Evidentemente estamos preguntando el dorsal de una temporada completa, pero hay momentos, hay instantes que se quedan de cada temporada y puede tener mucho componente también de recuerdo visual. ¿Estás pensando, Carlos? ¿Te viene algo a la cabeza o tienes muchas dudas, no? Por lo que refleja tu rostro.
2: Voy a decir el 18. Un momento.
1: Sí. Pensando, Carlos. Agacha la cabeza, Carlos. Intenta recordar. Nervios, emoción, expectación. Y a la espera José Francisco Quilis por si hay rebote. ¿Qué hacemos, Carlos?
2: Voy a decir el 18.
1: Vas a decir el 18, con muchísimas dudas, por lo que veo,
2: Sí.
1: Con muchísimas dudas. Súbete un poquito ahí mejor el micro. ¿Te decimos el 18?
2: Sí.
1: Vale. Carlos Martínez Carbonell, en su cuarta pregunta. ¿Con qué dorsal marca Carlos Arroyo el gol que le da vida al Valencia para la última jornada de la 95-96? Contesta el 18 y comprobamos. Sí, Carlos, sí, señor. ¿La sabías, José Francisco? La sabías, lo recordabas. Efectivamente, con el dorsal 18. Has sufrido ahí, ¿eh? Has tenido un momento ahí de sufrimiento porque no lo tenías nada claro. No.
3: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.
4: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!

0: van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
1: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empada davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Xilet, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Ale Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem, per avui capità que diu adeu a Reial Societat, Elustondo, parella de central Zubeldia i Joan Martín. Alle Muñoz en la banda esquerra, centra el camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits, la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo.

0: Movistar, els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en San Sebastián, el València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el Valencia, ahí está Javi Guerra, Diego López, esperante el árbitro. Pues siule el inicio del partido, estén ya pues en el conte enrere, porque queden segons para que siguen les sede la esprada, y edic toches partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi Anoeta, i estan les senyals horàries, les ha de la desprada, espera a rebre l'ordre Josu Galec, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit així en Anoeta, entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit, vinga València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaja fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinic avui en companyia de Guido. Urinic, que avui juga en el lloc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez, per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment, que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria, pràcticament, per a les mans de Ale Remiro, i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues no, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Anoeta.
1: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
0: Bueno, pues valor para la Real Societat, y que una Real Societat que tampoco se juga res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. También a jugar competición europea per ser campeones de Copa. Ojo que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada. Y menos mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segunda jugada. Penche en el baló. Dins l'àrea. Ojo al rechaz. El llançament. Y gol.
1: Era fuera de juego.
0: Gol de la Reial Societat de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz. A los dos minutos de choc. Ya dic, en la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Reial Societat al marcador.
1: No sé quién se lanza al
0: suelo. El
1: gol
0: del lateral esquerre de la Reial Societat.
1: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que, en el centro que realiza Oscarsson, yo creo que, no sé,
0: Oscarsson centra, ahí no troba rematador, la jugada continúa, ellos se entren desde la dreta, ahí entra Ayen Muñoz, sol, entra a Islaria, y en un llançament, pues, marca y avanza la Real Societat al marcador 1-0 a 2 minutos de choc.
2: De todas formas, eso es a lo que me refería, que al final es jugadores, encara que siguen suplentes, como es el caso de Jaime Muñoz.

0: 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que Mercedes, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugui en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
1: No podíamos empezar peor, ¿eh?
2: Bueno, pues no podíem tenir, no podíem començar pitjor les coses, però bueno, bueno, queda encara igual, molt de partit.
1: Igual, igual sirve, de començar. Igual sirve para bien.
2: Sí. Pues ya si dic, el equipo encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcara la Reial Societat, s'avançarà al marcador amb el gol de Aye Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
1: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
0: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Aye Muñoz en tota la seva vida, des de la temporada 2018-2019. Duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, bueno, per l'ascens no, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
2: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
1: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
2: Está núvol.
1: Porque
2: está
1: aquí
2: núvol.
1: Está cayendo una, Robi, pero de
0: así,
1: cuidado.
0: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro, así en Paterna, igualet que el gol de Aye Muñoz.
2: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia, no hay esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca. A ver qué intenta Diego López. Diego López que cao y es falta. Lianfe falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez. El que entraba era Jesús. El que entraba Perisha banda. Había desdoblata ahí a Diego López. Y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la par lateral dreta de la frontal del área de la Reial Societat. El València buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Reial Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinić, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinić al llançament. Anem a veure si ha valor parat. Podem aprofitar el balón, llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinić en a per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinić. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega. Per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per la que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahí per al lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Reial Societat, així de baló nostra, i ahí està traguentixa pilota arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en Kurt Guido, i ara ahí, per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Schomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja, pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla, ahí té que recular i buscar ixe passe arrere, per a ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinić, Urinić i Guido, Guido tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota a Islària, per a Javi Guerra que busca el llançament i gol!
1: ¡Vamos!
2: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! El gol del empate del Valencia. Murcia. El gol de Javi Guerras, 8 minuts de xoc. Bona la jugada ahir, que s'ha marcat el València, que bé ha definit Javi Guerra per empatar el partit, per a ficar el 1-1 al marcador. Que bé li ha pegat Javi Guerra, el de Xilet. La jugada era bona ahir, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València. Ha buscat el passe ahir per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahir perfecta. El passe a el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra. I el gol de l'empat del València, 1-1.
0: El gol de Javi Guerra, que ahí veíem la combinació en la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadors que s'entenen a la perfecció i al final és qüestió de temps, pues Diego López, ja veiem, gol en l'últim partit, ara assistència, el jugador asturí, a veure si recupera un poc de confiança, perquè quan té confiança, sense cap dubte és un jugador, un actiu molt valuós de la plantilla. I ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada i la xusta al pal... més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra, que fa gala de la seua qualitat.
2: Un gran gol, Ricardo.
1: Lo más importante es igualar la contienda, porque en el minuto 2 que te marquen, te hace pensar en qué vamos a hacer ahora, si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar, y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza
2: un
1: partido,
2: partido
1: nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí en saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
2: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra per a empatar el partit al minut 8 i lo que diu Ricardo, per a reaccionar ràpid després del gol de la Real Societat. Un Javi Guerra que en ixa posició, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, jo crec que ahí dona molt bon rendiment Javi.
1: Es que Javi tienes que liberarlo de trabajo defensivo, para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja, y Diego López, y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas, pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo, y lógicamente hay que aprovecharlo.
0: Una bueno, Javi pues... Guerra que, com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí veig, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
2: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera part, así, en Anoeta. En este empate, el València estaria salvat matemàticament en esta penúltima jornada de Lliga. Quan ara vol treure la pilota en defensa, ataquen ells, la Real Societat, pilota a l'esquerra per a Jaume Muñoz, tocant-la ahí, precisament el valor per a Carlos Soler, que volia filtrar aquesta pilota, no li eixit, recupera la pilota el València, rere Guido per a César Tàrrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro. Corre el madrileño. Ahí está Hugo Duro en el control de la pilota. Se le va el control a Hugo Duro. Ni se pase ya que le había colocado César Tàrrega. Pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido. Y el Valencia, pues guafet, ¿eh? Al 3 minutos marcaba Jay Muñoz.
1: Pedíamos.
2: 5 minutos después empatada de nosotros.
1: Pedíamos la dosis necesaria de suerte. Y la hemos tenido, ¿eh? Porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores. Pero bueno, ya, estamos empatados,
2: bueno,
1: que es lo bueno.
2: Ahora juega la Real Societat, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
1: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
2: Sobre Óscarsson, el davanter. Islandés de la Real Sociedad.
1: A este, pilota ya a este, la verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
0: Exacto.
1: Pocas enseñanzas defensivas.
0: Sí, sí, sí, ya ve curtir, recordem.
1: Aparte es que también sabe hacer las faltas.
0: Exacto,
1: y en el sitio donde las tiene que hacer, para que no le castiguen con
0: molt tarjeta. Important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
2: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian, el jugador rus. La deixa ahí per Aye Muñoz en el lateral. Aye Muñoz i Zaharian tocant-la ahí per a Bryce Méndez. Ara rei una altra volta buscant ahí a centrals per a que siga Zubeldia i John Martín. Els dos centrals avui de la Real Societat, portant aquesta pilota de nou a banda esquerra, ara Bryce Méndez obrint, tocant-la per allà Muñoz, ara en errat, recuperem nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar aquest valor, Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Real Societat.
1: Ai.
2: Ahí està Beñat Turrientes, el migcampista, formant aquest tribot en Carlos Soler i en Bryce Méndez. Ese 4-3-3 que ha planteado Matarazzo. Le entra
0: bueno,
2: la Real
0: que
2: en este partido.
1: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
0: Es un jugador, tiene unas cualidades que
1: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo. A defender el tipo de jugadas que hace él.
0: Bueno, y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de migcampistes y de migcentros, fixa't, Robi, Ricardo, también fixeu vos, que al final la Real Sociedad té un mig del camp que es Turrientes, Soler y Bryce Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Bryce Méndez mos poden fer ahí perill. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinic, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Bryce Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
2: Bueno, pues ahí está jugant el València en este minut ja, 15, primer quart d'hora de partit ja complit a Sina Noeta, empatant el València 1-1, després del gol que marcava s'avançava la Real Societat, empatava Javi Guerra, 5 minuts després, ara juga el València, és Diego López el que juga arrere buscant ahí Guido Rodríguez, Guido més arrere buscant ahí a centrals, a César Tàrrega, i ahí està César Tàrrega i Unai Núñez, való ara a l'esquerra, való ahí per a Jesús Vázquez, que endarrereix ahí la pilota per a que la traga el való la Real Societat en servici de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere i xevaló per a centrals. Per a que jugui ahí. El Ustondo. Ara per a Allen Muñoz. Arrere una altra volta. Buscant ara i se passe per a Zubeldia. I el baló que trau ara Àlex Remiro. En llarg. Buscant ahí a Pablo Marín. Nixa banda dreta la Real Societat. Baló ahí per a Beñat Turrientes. La toca arrere per a que jugui ahí Zubeldia per a Allen Muñoz. I ara sembla que el partit s'ha equilibrat un poc més, eh? Jo crec que ara el València està més assentat. Després de l'1-1 jo crec que li ha assentat bé Ricardo. L'equip està, pues jo crec que més ordenat sobre el terreny.
1: Hombre,
2: del xoc.
1: La verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
0: Bueno, es que fíjate que realmente el València, partint de que van anar a per 7 punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que de veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el València a domicili, però ens hem repost molt bé colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi recuperat la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
2: Bueno, pues ahí está, jugant el València, amb la pilota a la vol traure, eixe baló, la pilota és Urinic, el suís, que vol jugar en llarg, ara canviant el xoc, eixe passe de Urinic, el baló per a Jesús Vázquez, Jesús Vázquez arrere buscant ahí a Erai Xomert, i ara és de nou Guido Rodríguez, el que té la pilota, que trata de jugar arrere Xomert, tocant-la ahí el València a poc, ara buscant el passe a la dreta Luis Rioja i Unai Núñez en eixa banda, de nou arrere, buscant els centrals per a que traguen ahí la pilota llarga, Xomert, per a Diego López, no ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat, ojo el passe filtra de Carlos Soler per a Òscar Son, que bé li ha guanyat la posició, que bé li havia guanyat la posició Xomert, va Jesús Vázquez també en l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat, de nou Torrientes, arrere per a El Ustondo i ara este aguantar arrere i canviant de banda.
0: Pues,
2: per a que siga Aye Muñoz.
0: Pues Robi, atenció, perquè hi ha més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues, 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat el a la vez, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'Isa Zona Baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
2: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I, bueno, però tenim amics de Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahí en Diego López. Diego López que busca el pase al centre. Se baló ahí, sí, per a que siga Filip Urinic, el suís. Urinic i César Tàrrega amb la pilota. Ahí està tocant-la una altra volta. César Tàrrega per a Filip Urinic. El baló arrere, buscant-a Erai Xomert. Xomert que buscava ahí el passe, no, per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una altra volta endarrerida. Ahí de Guido, buscant ahí a centrals. I el baló que juga ja César Tàrrega, tocant-la Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra, una altra volta, se baló arrere i és que replega, tanca bé la Real Societat, no es deixa foratge i això ens dificulta més que puguem arribar pues, a terreny de xoc de la Real Societat. Ara la trau Guido Rodríguez. Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Torrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, ve Javi Guerra, en ese duel en Torrientes s'ha emportat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez, Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar d'Islària, llançament, gol, gol, gol, gol,
1: vamos,
2: gol, gol, gol, gol, Hugo, vamos, duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada es de Xomert, Uafetei, tota solet, s'han anat cap amunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí, a Hugo Duro, i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1, que ve Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador, 1-2, Hugo Duro!
0: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Chomer que pues està fent una, jo diria que una gran temporada era ahí Chomer.
1: Vicent, la verdad, ¿churro?
0: Pot ser.
1: Pues los churros también valen, ¿sabes?
0: Pot ser, exacte, sí, totalment.
2: Bueno,
0: totalment.
2: Es un gran gol, al final, pero... No,
0: ya siga més bonico.
1: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima le pasa, bueno, le pasa ante las piernas.
0: Bueno, pero
1: no,
2: que se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice, pero Hugo Duro más escorat, se escora massa. El balón arriba para Javi Guerra. Ahora Javi Guerra que se la prepara, busca el lanzamiento y el balón fuera. Ha tingut el València el tercer. Ha tingut el València el tercer en esta jugada ahí que había iniciado Diego López, ha buscat el pase, pero Hugo Duro estaba más escorat, se ha escorat más Hugo Duro.
1: Y le come el terreno el defensor a Diego, sí, porque pero, Diego se iba solo.
0: Más aceleroso a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el CAP tenía una cosa.
1: Pero hay que ser así valientes.
0: Sí,
1: joder,
0: sí,
1: si tú
0: total,
1: quieres conseguir
0: total.
1: Ganar partidos, hay que ser valientes.
0: Totalmente, de fet,
1: sí, ja
0: el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahí veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no s'ho esperava, jo crec que
1: y
0: també...
1: Mira, y mira que no actua con mala intención Diego,
0: porque, no, ni molt menos,
1: porque en la jugada, cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
0: Pues bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva época valdría, pero en el fútbol de ara... Sí que es de ver, es que igual el Martu tira pa' carrere.
2: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian, tarjeta groga, pero a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra, la tarjeta es clara y el choque se reman prena Siena Noeta en este minuto 25, guañante el Valencia, 1-2, ame el gol... De Hugo Duro.
1: Es que le
2: en
1: pisa.
2: El 22.
1: Le pisa
2: ojo,
1: a Rubio.
2: Ahora una trebalo Yark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara. Es clarísima porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra vuelta a Valencia, pero anda a Esquerra. Es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús que te que recular. Ficar y se pasa arrere. Pero a Chomer, que veo había fe Chomer en la jugada de Hugo Duro, ¿eh? Con Serenal Capamunt. Y Comlia Filtrati se va lo dislaria. Para que rematara. El golechador del Valencia, Hugo Duro, que aporta 10 gols. 10 gols. Hugo Duro en el seu compte particular. Este segon per al Valencia. Ara per la pilota, però estava bé atent ahí. Schomert per a ficar i se baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt. Allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias en este, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts. En la taula de la classificació, ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència, un empat o una victòria. Pues una victòria, 46 punts, pues ja dic, són els que té ara el València.
0: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més en el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, bueno, encara pues, que el València
1: que
0: perguera,
1: peguen,
0: pues,
1: hombre,
0: ara mateix seria se també equip de primera divisió la temporada que ve.
1: Que se maten
2: bueno,
1: entre ells.
2: I si acabara així la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la taula de classificació. Però bueno, anem a esperar que això encara no s'ha acabat, que encara... Queda molt, però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja, però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, pues, ha passat a ser un altre. Eh?
1: A mi sabes lo que más me está gustando, es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás. Estás jugándole de tú
2: ojo
1: a tú.
2: Ojo, que recuperen la pilota una otra vuelta. A Neuro, Hugo Duro, amb el balón. Y ahora se ha encantado y le ha llevado Carlos Soler y esa pilota per darrere. Pero lo que está, es lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, pero el equipo el mes,
1: claro.
2: Y el equipo va, va pel tercer, ojo que ara ataca Neig, Oscarsson, l'islandès en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva, que ve Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat, quan ara n'hi ha una falta.
1: Qué rápido ha estado
2: Muñoz sobre Luis Rioja.
1: Cómo ha sabido ver la jugada que estaban tramando, ¿eh? Muy bien.
0: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més, en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Real en sa casa és una trampa mortal.
1: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
2: Zaharian.
1: ¿O ha sido a nosotros?
0: A Zaharian. A Zaharian de la Real.
2: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera part. Se están ficando las cosas para Valencia en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el Valencia ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
1: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
2: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras diu, Robi, Richard i companyia, esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guanyant, Luisma, estén guanyant.
1: Podía acabar el partido ya.
2: Y ens envía un abraç molt fort el bo de Luisma. També Mamen diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra volta yaya, Mamen. O sea que desde así le enviamos las felicitaciones.
1: Enhorabuena, felicidades.
2: A ver si hoy podemos celebrar la victoria.
1: Ya tenemos otro...
2: Otro valencianista
1: más. Otro valencianista más, seguro.
2: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Tots. Te llamo Snech. Mamen,
0: pues a tremés.
2: Bueno, pues continuem així, 30 de la primera part en Anoeta, guanyant el València 1-2, valen els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro, i ja diem l'equip oferint una bona imatge, refent-se, reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Arie Muñoz, ahí votava Unai Núñez, que toca la pilota de cap, se'n va fora, i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Corrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler, que busca el passe, ahí per a que arribara en eixa posició, era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València, en Diego López, se n'anà fora, i es banda, que ha entret ràpid.
0: Però fixa't, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta estava ben clara, i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigent a la banda dreta.
2: Ara el València que trau i se vol ollar, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llar, no pot arribar el de Xilet, i la pilota que va ser per a la Reial Societat, el baló arrere per a que traga ixa pilota Zubeldi i John Martín, els dos centrals buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Reial Societat, però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar a Xarrere, buscar a Ixevaló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no hi ha forat, i ara canvien el joc. a banda esquerra per Arie Muñoz, se'n va directament fora, millor, i el valor que va ser per al València en este minut ja 33 de la primera part. 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Ebor, que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí a Tembe, César Tarrega, Guido, que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, i se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora, millor, perquè ahí se n'ha anat en massa facilitat el davanter islandès.
1: La jugada típica de...
0: Estirem, eh?
1: Vas tú o voy yo.
0: Sí, y entre,
1: y entre los dos la casa por barrer.
0: Yo creo que, Efron, la duda, el defensa siempre te ganará.
1: El de cara. El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no. Es a Xomer, que es el que va de cara.
0: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
2: Ojo, ara la Real Societat, a veure ese valor, l'envia fora.
1: Bien.
2: L'ha enviat fora.
1: Bien tirado.
2: Se pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, ajustar-la ahí, però el valor se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
0: correcte, però per si de cas així en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Aixina que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junt a Sevilla.
2: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada, perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
1: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
0: Més moral,
2: bueno,
0: que...
2: L'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
1: Eso es,
2: encara
1: eso
2: queda
1: es,
2: molt.
1: Eso es.
2: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
0: Perquè sí, millor, que... millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifaió Natal a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
1: pues,
0: res.
1: De l'Alcoiano, de l'Alcoiano.
0: Exacte, de l'Alcoiano.
2: Anem a esperar,
0: sí. Més mal
2: anem
0: que l'Alcoiano.
2: A esperar, perquè ara el que ataca és la Real Societat, és Beñat Torrientes, el que té la pilota. Ara, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Oscarsson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat.
0: Pues... Ahí
2: està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson, perquè el remat era molt perillós, el del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Real Societat una altra
1: bueno,
2: volta.
1: És obligació, el apretar el... Subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al Valencia. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada. Tenlo por seguro.
0: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Societat està pues venint per on dèiem, per mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat per mig del camp, una que t'han fet mal. Menos mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Oscarsson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
2: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral Bueno, pues anem a defensar bé ahí. Lo que demanen sempre aquestes jugades a baló parat. Estar atents, que no n'hi hagués desajustos defensius. Allà va el baló, penjat dins l'àrea. Aixit ahí. Dimitrievski no ha pogut rematar ixe baló, que ha acabat perdent-se per córner. Pues va ser córner, eh?
1: Sí, perquè la toca.
2: Va ser córner.
1: La toca, la toca. No la llega a despejar, però la toca.
2: No ha arribat a... Traula, ja tret en curt ja, la Real Societat, el baló de Brais Méndez, toca en l'arrere, ara per a Carlos Soler, penja la pilota Carlos Soler dins l'àrea, de cap, l'havia tret ahir Unai Núñez, però estava la jugada invalidada per fora de xoc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada, estem en el minut 38, ja tram final d'esta primera part.
1: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
2: El València guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Guantara.
1: Sí que fora de juego, sí.
2: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent el linier, un dels linier està en problemes. Un dels linier.
0: Bueno, esperen que no siga res greu.
2: No sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo, en fin. El àrbitre que ha parat el partit, xoc de Tessa sí, en Anoeta. Minut 39 d'esta primera part. Està guanyant el València 1-2. Salvat ja matemàticament.
1: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
0: No.
1: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos, ¿eh?
0: Sí, pero no...
1: O sea, ¿qué quieres que te diga?
0: Que además no podría estar arbitrant el...
1: No, ya sé, no, pero a ver...
0: Nosotros
1: los tenemos como vascos, sí, a los navarros.
0: Sí que es que igual s'haguera saldat pues ficant un colegiat, no sé, canari, per exemple. Però bueno, recordem que el València, que no guanya en casa de la Real Societat des de 2020... Entonces,
1: casi como Bilbao.
0: Que te que defendre.
2: Sí, ya comentem en la previa del partit que era un partit com en Bilbao, el València, pues así feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2020-2021. Fa 6 anys. Com va passar en Bilbao, pues està guanyant de moment 1-2. Però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat la victòria, sobretot ha reaccionat molt bé en el que estem dient d'ahir, aquest gol matiner de la Real Societat empatant contra Javi Guerra i després Hugo Duro al minut 22.
0: Vos vaig a dir més.
2: Bueno, pues se va remampendre el partit.
0: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que les seues dos últimes visites ha perdut allí en la, bueno, en casa de la Real Societat. A veure ara si podem...
2: Javi Guerra, que penja la pilota. Javi Guerra, que penja i se való, però anar directament a les mans de Alex Remiro, el porter de la Real Societat, que va a ficar el baló en moviment. Ja estem ja en el tram final
1: d'este
2: primer temps.
1: El destino al primer toque era Hugo Duro. Lo que pasa es que le ha salido muy largo el pase.
2: Bueno, pues... Ahí está jugando la Real Societat. Baló para Oscarsson. Ojo, Oscarsson, el llançament de Oscarsson. ¡Fora! El llançament de Oscarsson. Está en reclamant fora de xoc.
1: ¿Pero quién está con este jugador? Fuera de juego, ¿no?
2: Pues es lo que está en reclamant fora de xoc. Pues Oscarsson la toca Dimitrievski.
0: Bueno, que si la toca,
2: la toca Dimitrievski desviant a córner, que a mí me había parecido que estaban fuera de shock, el davanter islandés y Dimitrievski a córner.
1: En la primera toma no se ve bien. En la segunda tampoco.
2: Pues no era fuera de shock porque...
1: No.
2: Y ahora se trago el córner, el balón pinchado Islaria, nuevo y se baló. Ahí está Dimitrievski. Fensa en la pilota el portero de Valencia que acaba de salvar pues el gol del empate de la Real Sociedad. Ha aparecido una otra vuelta. Stole Dimitrievski. Que está, ya diem, en un gran momento el porter de Macedonia.
1: Lo que no entiendo es cómo este jugador llega con esa facilidad a portería. Joder, pegaros uno a él, Tárrega. O Xomer. Pegaros uno a él.
2: Bueno, pues ahora de nuevo una falta favorable al Real Sociedad. La falta que le hace César Tárrega a Brais Méndez. Que ha chulat l'àrbitre. Pero Dimitrievski, que ha aparegut en el partit de nou... fent una parada que era el gol del empat per a la Reial Societat. Però ahí estava.
1: Venga.
2: Salvador Dimitrievski con el embate chat y así el porter del Valencia.
0: Bueno, tenéis sort de que Oscarsson, pues desde que va a plegar a la Real Sociedad no está sin tot com sempre veia, perquè va a plegar com un gran golejador, però sí que de veres que l'islandès pues té estos partits grisos que no s'ha acertat cara al gol. Bueno, basta en que diga això, com que pa que ara he veig a
2: morder, no. La falta que traurà Méndez directament a les mans el porter del València. Sí, senyor, amb seguretat atrapa la pilota Stole Dimitrievski, que ja dic que està sent determinant decisiu en estos últims partits del València en un gran moment. Sí, senyor,
1: verdad,
2: de Macedònia.
1: La verdad es que por arriba es un portero muy seguro, ¿eh? Eso te complace enormemente porque para la defensa es un alivio increíble. Parece que no, pero eso la defensa lo agradece como nadie.
0: Y también Solisir, de la segua portería.
1: No, no, por eso te digo, que es valiente, es atrevido.
0: El mayor seguro para un defensa.
1: No espera a ver qué es lo que pasa o a que le remate. No, no, es atrevido, sale. Oye, y lo que es, los que hemos jugado cerca del portero, siempre lo hemos dicho. Joder, si tienes que fallar, falla, pero por salir. No por quedarte debajo de la portería.
2: Ahora está reclamante el jugador de Valencia una falta a Urinic, que no apita al árbitro.
1: Falta de Carlos Soler, espera, además.
0: Sí.
2: Pues el árbitro no la pitat.
1: Y ahora sí.
2: Y no. El balón es per la Real Societat y el minut 44, arribant al 45, que ara que jo va afegir prou minuts, en esta primera part. Pues ahí está jugant la Real Societat, es Turrientes. Turrientes y Soler tocant-la ahí. En terreny de xoc del València, se'n vol anar Benyat Turrientes, per aquesta banda esquerra, se'n va Turrientes, al Taibe, Unai Núñez, la pilota al rechaz que la recupera Carlos Soler, volia penjar aquesta pilota que talla bé de cap Jesús Vázquez, la lluny ahí, i se való que torna a recuperar-lo la Reial Societat. Joan Martín, buscant el passe per a Elustondo, tocant aquesta pilota que recupera bé el València, Guido Rodríguez, el baló per a...
1: A ver si pillamos
2: Jesús Vázquez.
1: A ver si le robamos un balón y les damos un último susto.
2: Bueno, pues se ha cumplido ya el 45. Damos fecha de 45 minutos de esta primera parte. Pues 5 minutos. 5 minutos a fechis. El árbitro.
0: Sí, ahora al final per gol es un minuto. Entonces, en qualsevol falta que s'ha fet...
2: El problema també que ha tingut el línier ahí en el pinganillo.
1: Venga, pero si sí, está...
0: Es que para mí era para 4.
1: Ha estado 20 pero... segundos, pero el pinganillo, hombre.
2: A mí también me parecen molts.
1: Ni que fue pero... una antena parabólica, hombre.
2: Bueno, ah. Pues ataca la Real Societat, es allí Muñoz, el baló, va a ser porta. Va a ser porta, reclamaban así córner, porque el árbitro dijo que es treta de porta, pero a Valencia y para Stole Dimitrievski. Que està sent protagonista i que ho ha segut en esta primera part, evitant que la Real Societat, sobretot en ixa mà que li ha tret a Oscarsson, empatara este partit i que el València estiga per davant al marcador en este 1-2. Ja matemàticament salvat, el València estaria amb esta victòria i en els 46 punts, pues lo que hem dit, esperarem a que acabe la jornada. Pero veure com queda la cosa de cara a l'última jornada en Mestalla el pròxim dissabte davant el Barça. Però yeah. València està fent el que tenia que fer. Pues ahí está Guido Rodríguez recuperant la pilota, buscant el passe per a Luis Rioja, vol el Sevilla, trata d'anar-se en Luis, se'n va per dins, continua Luis Rioja, necessita i ajuda, fica el baló per a Urinic, i Urinic arrere per a Schomert, el suís, que obre eixa banda esquerra, la pilota per a Jesús Vázquez. Entra Jesús, ahora desde Luis Rioja, el pase era para Diego López, pero ahí ha tallat la defensa, la Real Societat enviant y se való Yarka ahí.
1: ¡Ay, qué pena!
2: Pero Oscarsson.
1: ¡Qué pena, eh! Sabía,
2: ya el duel, Tárrega.
1: Se había ido bien.
2: Ojo a la
1: bien,
2: entrada,
1: eh.
2: Ojo a la entrada de Turrientes sobre Guido, ¿eh? Ojo ahí la entrada y ya pita falta.
1: Y no le saca tarjeta.
2: La entrada de Turrientes, pues segura si sobre Guido Rodríguez.
1: Yo creo que ni lo ha tocado, pero bueno. Por el momento del partido...
0: Nah. Però fixeu-vos que ara el València ara mateix està més entaponat en el seu camp, està més en ese bloc baix, i jo crec que no li convé, és ara quan te convenia fer ese partit més de ida i tornada, perquè la Real té...
2: A veure, Luis Rioja que ho intenta, Luis Rioja busca el llançament i el baló que para l'àrbitre el xoc perquè apel baló, perquè el baló està desunflat, està desunflat i ha canviat el baló l'àrbitre.
0: Bueno, Robi, pues com deia, que la Real té en la banqueta pues a Guedes, Oyarzabal, Taque, Sergio Gómez. En algun moment el partit se n'anirà a esa anada i tornada, i a lo millor te ve millor pues ara gastar esos cartuchos.
1: No, si lo va a sacar a todos, ya verás.
2: Bueno, pues se va a remampendre el baló que era per a València, le torna ahí l'àrbitre. I el valor ha endarrerit d'Unai Núñez per a Estola Dimitries, que colpeja la pilota en cama dreta llarga, buscava Iago Duro i ha guanyat el bot ahí. Era Zubeldia, la pilota que la recupera una altra volta, Zubeldia per a la Real Societat buscant i se passa en llarg, se valor per a Pablo Marín, però ahí la pilota acaba en els peus i en les mans del porter del València. Pues passen ja 4 minuts del temps reglamentari, queda un minut, el 5 que ha afegit l'àrbitre per a que se n'anem al descans en la victòria del València 1-2, però encara li queda una jugada al València. Anem a veure Luis Rioja, el passe de Luis buscant a Unai Núñez, la toca ahí per a Ugrinić, Ugrinić i Guido, Guido buscant una altra volta a Unai, el baló que volia combinar però no li hiciste el passe ara per a Guido, i la pilota que la recupera la Real Societat, ojo i se baló per a Òscar Son, arriba César Tàrrega, s'ha anticipat molt bé César Tàrrega, i ara Unai arrere, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, pues ja estem en els segons finals dels 5 minuts d'afegit.
1: Va, pita ja final, hombre.
2: L'última jugada d'esta primera part, atacarà la Real Societat, el passe per a Pablo Marín, des de la banda dreta s'entra Pablo Marín, el baló directament a les mans del porter Dimitrievski, això se va acabar. Això se va acabar, ahí està el xiulit final de la primera part. El València que està guanyant 1-2 amb els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro. Esta victòria li dona ja matemàticament la permanència al València en eixos 46 punts. I bueno, esperarem al final i com acabe la jornada, però podria mirar cap amunt en la taula de la classificació, però l'objectiu està aconseguit en este temps de descans. El València per davant al marcador 1-2. Ricardo Arias, Vicent Burguete.
1: Bueno, era lo que pedíamos, ¿no? No ha sido un partido espectacular, no ha sido vistoso, ha sido sorprendente por la rapidez en la consecución de los goles, y lo mejor, pues bueno, ha sido, lo peor ha sido que nos sorprendiera en el minuto 2, pero lo mejor es que el equipo ha tenido suerte y ha reaccionado. O sea, ha reaccionado y a la vez ha tenido suerte en poder igualar el partido a los 6 minutos y después adelantarse con el gol de Hugo Duro, ¿no? Yo creo que es lo mejor. A nivel de juego, yo creo que está siendo equilibrado. Tanto uno como el otro están siendo un 50-50, ¿no? Yo creo que, bueno, la Real está llegando con quizás a lo mejor con más facilidad a la cercanía de la portería de Dimitrievski, pero el Valencia también está demostrando que cuando llega, si puede hacer daño, hace. Por lo tanto, yo doy por bueno el resultado porque ha tenido más ocasiones claras que la Real, ¿no?
0: Pues esta ha sigut la primera part d'esta Real Societat València, en molt en xoc, en eixa jornada unificada, en tant que ja en xoc en esta penúltima jornada de la Liga. A veure el València si continua fent esta versió, este partit, si continua en eixa avantatge, en eixe 1-2 ha sabut refer-se, jo me quedé en això, i en què després del 1-1 ha sabut donar continuïtat i pues desequilibrar el marcador en eixe 1-2. Ara, així en València VCF Ràdio, en el 92.6, en la nostra web o aplicació, avui també era el àudio número 5 de Movistar Plus, ara tornem, però no vos mogueu del sofà, del cotxe o de la tele. Hasta ara.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
3: Un sentimiento eterno.

0: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
1: Tornem ací a Noeta per a contar-vos la segona part d'aquest partit que està guanyant el València 1-2, quan ha començat a ploure fa uns minuts ací en força en l'estadi de Anoeta. Va començar esta segona part per al València, guanyant 1-2, com diem, amb els gols de Javi Guerra i d'Hugo Duro. Un València que estaria matemàticament ja salvat en esta victòria, en estos 46 punts, que, bueno, que el faria mirar cap amunt també la taula de la classificació. Però anem a veure què és el que passa en este segon temps que acaba de començar sense canvis en el València, tampoc en la Reial Societat, els mateixos després d'una primera part on el València, ho hem dit, ha reaccionat, ha sabut refer-se i pegar-li la volta al marcador després d'aquest gol inicial de la Reial Societat empatant Javi Guerra i després tornant a avançar-se al marcador amb el gol Guduro. És cert també que Dimitrievski ha sigut el millor de l'equip, també salvador i decisiu, sobretot en aquestes ocasions que ha tingut Óscar Rom, però hi estava el porter del València, Ricardo Arias.
2: Pues vamos a ver, vamos a añadir una dificultad más, que es la lluvia. Pero bueno, todo depende de la actitud del equipo, Que cuando llueve dicen, oh, es que ellos saben jugar más con lluvia. Bueno, eso era antes. Vamos a ver cómo inicia el segundo tiempo el equipo, que no se meta muy atrás. Y vamos a ver, porque ahora la Real va a sacar toda la artillería que tiene, ¿eh? O sea que...
1: Bueno, pues ahí está jugant la Real Societat, tenint la pilota, que trata ahí de jugar Esturrientes. El baló arrere, la pilota per al seu porter, per Alex Remiro, allà va la pressió, Hugo Duro, la trau Alex Remiro... Baló llarga buscant el passe per a Lustondo, però baló ha tocat en Jesús Vázquez, diu l'àrbitre.

0: Cuidado con los primeros minutos.
1: Entrar ahí en tensión competitiva, entrar Forge al partit. Perquè ells, evidentment, estan perdent. És l'últim partit de la temporada sin Anoeta i no volen pues, acabar la temporada en casa en una mala imatge. I de segur que en esta segona part pues, van a apretar. I el que ha comentat també Ricardo Arias, els canvis. Els canvis que tenen, eh? Lo que tenen en la banqueta, que tenen encara, pues, als millors.
0: Quasi tots.
1: Que avui, Oyarzábal...
0: Guedes... Cubo...
1: Que Cubo, sí.
2: Sergio Gómez, que és un autèntic pelotero.
0: Sucic.
2: I especialista, va lo parat.
0: Sucic,
2: també.
0: Que suele ser más titular que incluso...
2: Sí. De fet, Sucic... que va a fer un... Vamos, la temporada pasada va a ser boníssima, però sí que es de ver esta temporada en tant de canvi d'entrenador. Pareixia més relegat a la banqueta, però Matarazzo ha tornat a la seua essència, al seu nivell. A veure si el Crota no entra avui.
1: Bueno, pues... La pilota que la vol trobar el València és Dimitrievski, traient en curta i per a Javi Guerra. Allunya el valor, finalment... Era César Targa, pilota llarga, buscant allà Luis Rioja, corre el Sevilla, però el Balovi sí per lateral de banda. I la pilota ja per a la Reial Societat. El valor per a que jugue a l'equip Donostierra, traguent el valor des de darrere, des de la seva defensa. Ahí està Turrientes, Turrientes arrere per al seu porter, per a Remiro. Remiro que busca el passe per a John Martín. Va a la pressió també a Diego López. També va Jesús Vázquez. Ahí baixa pilota Rey una altra volta. El valor que vol recuperar la Beurinitxa i anticipant. Serà Jesús Vázquez el que s'emporta la pilota. Buscant a Diego López. L'han agarrat i és falta. És falta clara. La que li ha fet per darrere el Ustondo a Diego López. I el valor que va ser per al... València. I ja falta que va votar el València en este començament de segona part, arribant al minut 5, 50 de partit. Valor que Javi Guerra, ni ja falta lateral, que va a penjar el de Xilet. Allà va Javi Guerra a penjar ixa pilota dins l'àrea de la Real Societat. Allà va ixe valor amunt, ixa pilota i... Però perquè ha pitat mans, no?, de Hugo Duro. No sé ahir el que ha pitat dins l'àrea. I el que va ser per a la Reial Societat.
0: Jo crec que fora de juego.
1: O fora de xau, sí.
0: Ha parado de llover, no?
1: Sí, sí. Ha estat plovent en intensitat, però ha deixat de ploure.
2: Tant allí com així, Robi, pareix que estiguem connectats.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia, recuperando la pelota Hugo Duro. Ahora para Diego López, Javi Guerra, que la volía tocar ahí para que entrara Ugrinic. El balón que vol recuperarlo el suís, en falta dit l'àrbitre. Josu Galec, el colegiat Navarrés, la falta que ha fet Filip Ugrinic sobre Brais Méndez.
0: No hay que precipitarse.
2: Yo creo que la falta es de Diego López, ¿eh?
0: No hay que precipitarse y sobre todo hacer más largas las posesiones de balón.
2: No, però a esta Real que té tants titulars en la banqueta, si ho fixeu, quan li pressiones alt, sobretot en els laterals, tenen molt de problema per a treure la pelota. Entonces, per a ells són té que fer mal el València. Ja siga Diego López, Luis Rioja, combinant després per dins. Ja fa unes jornades, quan el Verán va dir que era molt important pressionar i donar continuïtat, perquè, clar, si furtes la pelota però després no saps jugar-la, no vas a cap puesto. Avui pot ser un dia per a fer això i ficar-ho en pràctica.
0: Bien, Guido, bien.
1: Bueno, pues el balón que trago ahí la Valencia Rere. Xomer para el soporter. Para Stole Dimitrievski. En este minuto ya 52. Set de la segunda par. Pilota larga, pero Hugo Duro no puede arribar ahí. El davantero de Valencia. El balón que recupera Jay Muñoz. Ahora para Carlos Soler. Tocanla ahí. Solo perquè se l'emporte buscant a Oscarsson, no pot controlar l'islandès i la pilota que acaba en els peus del porter del València,

0: Tole Dimitrievski. Ya está en Bechente ahí. Algún jugador calfante en la banda. Está Thierry, está Pepelu. Está también Escanterán, Sotorbi, Rubén Iranzo. Bueno, pues ya. Calfante en la banda.
1: També vos dic un partit que no té un ritme prou alt, al principi de la segona part, així com en la primera, vamos, el ritme ha sigut frenètic, pot ser després d'aquest gol d'Ayer Muñoz, també és de veres, però, vamos, per ara són 7 minuts de pues, duels, partit en el mig del camp, però en cap àrea.
0: Bueno, és la Real Societat ara la que té la pilota, la que busca ese valor penxat en la frontal de l'àrea valencianista, la pilota ahí, que volia ficar el Ustondo, va Jesús Vázquez a la pressió per a furtar el valor a Pablo Marín, li l'ha llevat Jesús Vázquez, i ara se l'emporta Diego López, la pilota per a Guajín, buscant el passe, escorat a l'esquerra, està Javi Guerra i Diego López, és bona, a veure que se l'emporta Diego López, entra Diego López, cau dins l'àrea, anem a veure, perquè ahí, no sé si és penalt o no, ningú reclama, Diego López sí,
2: hombre.
0: Diego López sí, anem hombre. A veure, perquè pot ser penalt.
2: Hombre. Pero hay que ir a protestar. Pero hay que protestar.
0: Continúa. Y anem a veure perquè el baló. Ahí la pilota.
1: Bueno, que la perte
0: el València.
1: Que Pugan Bore.
0: Ya te dije, me pilla desde el salto y no put. Pero sí, Diego López sí que asate los brazos.
2: No quieres protestar, pero por lo menos levanta los brazos. Nada, ya ha dicho el árbitro que nada.
0: No, ya la habrán revisado, te habrán dicho que no es penalti. Y que sigan. Y el xoc continua, ara Jesús Vázquez, el que vol recuperar la pilota. Ve Jesús, com se l'ha portat ahí Jesús davant l'Ustondo. Que ve Jesús, continua la pilota. El lateral de l'Valencia, necessita ajuda. Té que buscar el pas arrere per a Diego López i este ahí. Per a Guido Rodríguez.
1: Trobe Jesús per a l'Valencia. Avui trobe Jesús en confiança, I és molt important.
2: No, la verdad es que está siendo el mejor partido que le estoy viendo hoy a Jesús.
1: Es uno de los jugadores que si té confiança molt bé, però si no té sí que és de veres que hi ha més complicacions. Si més en una parcel·la tan complicada en el dia d'avui com és la del lateral esquerre.
0: Bueno, pues el balón que va a ser para la Valencia, veure que la volia jugar.
2: Ahí, tener el balón, ahí, no lo perdáis.
0: El pase per a Xomert. Y la pilota que va a ser
2: ante
0: la
2: digo,
0: Real Societat. Este minuto ya 55-10.
2: A ver.
0: De la segunda parte.
1: Bueno, sí que es de ver, es que en la lesión se ofería en la repetición para un segundo, si yo creo que no es lo suficiente.
2: Hay contacto, pero no creo que sea suficiente como para pitar penalti.
1: Sí, pero bueno, Ricardo, tú imagínate el Zeus de defensor que te
2: bueno,
1: piten ese penalti.
2: Bueno, nosotros nos han pitado cosas peores. Vamos. En la retina seguimos guardando muchas de las jugadas polémicas que nos han pitado este año.
0: No, y tant. Sí. De injusticias arbitrales.
2: Sabemos,
0: han encarregat ells, ¿no? Esta temporada, sí, i tantes. Però bueno, continua el partit. Continua guanyant el València 1-2. Así, en Anoeta. En este minut 56 de partit. Continua valentes gols que han marcat en la primera part Javi Guerra i Hugo Duro per a una victòria on el València estaria ja matemàticament salvat en estos 46 punts. Y de acabar la jornada, veremos el que pasa y en los resultados que se producen.
2: Ahí
0: bueno,
2: va.
0: Ahora
2: ahí va.
0: Ni hay que rematar la faena, ni hay que rematar este triunfo. Para que no se escapen esta victoria ni estos 46 puntos. Ahora ni había fuera de choc en esa jugada de la Real Societat. Preparas cambios ya, Matarazzo.
2: Sí, ahí va.
0: Preparas cambios ya, Matarazzo.
1: Sergio Gómez.
0: Y ahí están, sí, preparados ya.
2: Ahí va la mascleta.
0: Pues ahí está. Va a entrar Oyarzabal. Va a entrar Sergio Gómez. Chudeume también. Y va a entrar Susic.
1: Casi res.
0: Susic, Sergio Gómez.
2: El que no quiero que entre es Taque Cubo.
1: Y ahora.
0: Senvalle Muñoz.
1: Unai Núñez y Rioja van a decir que están
0: más. Va Zaharian.
1: Perquè per la banda esquerra ara hi haurà prou perill. Les combinacions entre Sergio Gómez, Oyarzabal, Susic... Ja veurem.
0: Bueno, pues anem a veure. Ara és Oscarsson el que us fa la passada.
2: I Brais Méndez, l'últim, Robi.
0: Sí, i Brais Méndez, sí. Pues ha entrat Oyarzabal, Sučić i Sergio Gómez. Així ara també s'ha fet l'escalfament. Sadik, Ramazzani, Pepe Lutierri i André Almeida. Els jugadors també que estan calfant en la banda.
2: Yo creo que Sadik y Ramazzani van a jugar seguro. Que Pepe Lu también. Y creo que al final André Almeida, porque se necesita alguien que conecte con Javi Guerra y que mantenga la posesión del balón. Yo creo que André Almeida.
1: Yo creo que
2: André Almeida también va a jugar hoy.
1: Yo creo que Ramazzani va a ocupar ese apoyo.
0: Bueno, pues continúa el partido, continúa el 1-2, guanyante el Valencia, sí. En Anoeta davant la Real Societat. Ara ja dic, ara, segur que canvia el partit. L'equip donostiarra en l'entrada, ja dic, de Oyarzabal, de Sučić i de Sergio Gómez, que són els tres canvis que ha fet Mataracho en este segon temps per a tratar d'empatar el partit que està perdent la Real Societat. Així en Anoeta. Antara n'hi ha servici de banda favorable al València. Des de la part dreta, terreny de xoc propi. Trau ahí Unai Núñez. Buscava el passe per a Javi Guerra. No pot controlar Javi Guerra. El balón que el recupera una altra volta a la Real Societat. Ara este César Tàrrega defensant. Ahí a Oscarsson. Se'n va l'islandès. Oscarsson en la pilota. Busca el pase arrere, ahí per a Turrientes. Turrientes la deixa per a Carlos Soler. La toca Oyarzabal, ojo perill. Oyarzabal, la centrada d'Islari, el baló. Pues empata la Real Societat. Empata la Real Societat. El rechaz. Ahí, que s'ha estavellat en el travesser.
1: Quin mala fortuna.
2: Marca Soler, eh?
0: I marca Carlos Soler. Empata Carlos Soler per a Real Societat. És un rechaz que va al travesser, i ahí Carlos Soler, que empata, que no ha volgut celebrar el gol, evidentment, i empata la Real Societat.
2: És que centra solo, està completament solo. Està completament solo el jugador que centra des de la dreta.
1: Ahí veiem en la repetició que és molt mala fortuna.
0: La pilota.
2: Ahí tiene que ir Jesús antes.
0: En Tàrrega, va al travesser, i ahí, pues...
2: Tiene que ir mucho antes Jesús Vázquez, hombre. Y está viendo que le van a hacer la apertura de la jugada. Va a acabar ahí. No la llega a tocar.
0: Sí, no la arriba a tocar.
1: Bueno, eso es un gol. Entra una vegada de cada 20.
0: Ya no es porque están revisando el gol, ¿eh?
2: Sí, árbitre, sí, igual es fuera de juego, no sé.
0: Está revisando el gol el árbitro, ¿eh?
1: Semblaba que no, ¿eh? Es gol.
0: Dona gol. El gol de la Real Societat en propia puerta de César Tàrrega.
2: Vale.
0: Porque Carlos Soler no ha arribado a tocarla, pues...
2: A sufrir.
0: 2-2. En este empat también estaríamos ya salvarse matemáticamente. Este empat también ens valdría, pero ya digo, ojo a la Real Societat, que es en la entrada de Oyarzabal, de Sučić. Pues... Volen la victòria, volen acomiadar-se de Anoeta en un bon resultat. I ara, pues, este gol de l'empat els ha donat ales. I ahí veiem com els aficionats donostiarres, pues, ara no paren d'animar al seu equip. Pues, Ricardo Arias, ara, el que tenim que fer nosaltres és... Pues saber jugar este partido,
2: pues
0: también.
2: Sí.
0: Se ha ficado 2-2.
2: Así de claro.
0: Bueno, pues ahora intenta Diego López. Ahora se la importa Diego. El pase para Javi Guerra. Javi Guerra, una otra vuelta para Diego López. Diego López, Islay, Jansamén, se va fuera.
2: Vaya,
0: el Jansamén de Diego López. Senan afuera, le había pegado, El Guajín. En ese Jansamén aporta.
2: Es que ellos atrás.
0: Senan afuera.
2: Es que ellos atrás son un desastre. Ellos atrás son un desastre. Cuando cuando robamos un balón en el medio campo, siempre le sorprendemos llegamos.
1: Sí. El Valencia, sí. Si es un poco más agresivo, el tercer partido.
0: Ojo, que ataquen hecho el pase, pero Oscarsson de Islari. Oscarsson, gol.
2: Madre mía.
0: Oscarsson, gol. Pues la Real Sociedad que le pega la vuelta al partido.
1: Madre de Dios.
0: La bueno, Real Societat que li pega la volta al partit.
1: És el que comentàvem, fixa, que ha sigut...
0: 3-2, Oscarsson en 2 minuts.
1: Ha sigut moure la banqueta a la Real Societat i mira el que ha passat. 2 gols en 5 minuts des de que han entrat al camp. Pues, això és la gran diferència.
0: Pues, en 2 minuts, pràcticament, la Real Societat que li pega la volta al partit i que se fica per davant al marcador... amb el gol de Oscarsson, 3-2. I este resultat...
2: És que damos una facilitat. Com pot estar entre dos jugadors nostres i que llegue solo?
1: En defensa sí que se ve que és un... Bueno, primer, la conducció que fa el jugador que està en Guido, que no s'aclaren ni Jesús ni Guido. I després sí que se ve que...
2: No, però esa jugada... Somert es el que tiene que cubrir las espaldas de Tárrega, porque Tárrega tiene que darse la vuelta, tiene que tirar para atrás, y el que tiene que ir a ese jugador es Somert. No puede llegar con esa facilidad y con esa soltura, y sobre todo solo no puede llegar hasta ahí.
1: Totalmente.
2: Es que son regalos nuestros. No es acierto de ellos, son regalos nuestros. Y ahora a ver cómo levantas esto.
1: Pues bueno, ara, el València que té que ser...
0: El córner ara. La jugada córner ahí. Se való de Hugo Duro, que ha acabat en córner. Davanter del València, que ha buscat aquest gol de l'empat. I se l'han portat bé, Hugo Duro, però al final li l'han llevat. I el valor acaba en córner, que va ser per al... València. Ojo, i se való. La pilota penjada. La trau... Ahí Oscarsson. Y el balón de un árbitro que tiene que ser para la Real Societat.
1: Sí, pero fixeu-vos que realmente el València, quan més mal ha fet, és quan ha sigut més agressiu. Entonces, encara que pergues metres en el teu camp, pues el València que sigues de veres que, quan ha deixat de ser agressiu, ha concedit de massa. Veurem la mitja horeta que queda, 25 minuts més temps reglamentari. Si el València pot agafar aquesta inèrcia per acabant i siguem verticals.
0: Sí, a veure si podem reaccionar com hem fet en la primera part, que s'avançava la Real Societat. A veure si ara de nou que estem per davall al marcador són capaços de revertir la situació i d'empatar el partit per a no dependre d'altres resultats, perquè la València en aquests 43 punts y habría que ver. El Girona continúa perdiendo, ¿no?
2: Sí.
1: El Girona continúa perdiendo, correcto. Y de fet el único marcador que se ha movido es el de la Real contra el Valencia.
0: Que el Valencia estaría salvado, ¿no? En la derrota del Girona.
1: No, pero en cara no sería matemática. Perquè contra el Girona s'ha empatat a gol a Berats.
0: Sí, exacte.
1: I hi ha que esperar-se a la diferència de gols, Girona... que esperar el València té millor diferència
2: no
1: podem, de gols.
2: No podem esperar al partit contra el Barcelona.
1: El València té que sumar com
2: la sigui. La solució la tienes en el partit d'avui.
0: I el que tenga... Per això deia jo que n'hi ha que anar a buscar el gol de l'empat consiga.
2: Exacto.
0: N'hi ha que anar a buscar el gol consiga i no dependre d'altres resultats. Perquè, evidentment, amb esta derrota no estaries matemàticament... salvat ni molt menys,
1: Lo que no has de fer és precipitar-te en balons, sobretot en camp contrari, perquè la València pot entrar en un bucle infinit de perdre balons, de pèrdues, i ahí sí que no hi ha més volta de fulla.
0: Pues ojo ahí, que és la Real Societat ara. Se preparen els canvis, se preparen ja canvis. Anem a veure en el València. Ara és la Real Societat, el passe... Ahí de Lustondo, recupera la pilota el Valencia. Ahora Luis Rioja, el balón para Diego López. No arriba Diego López. Le aguayate ahí Pablo Marín. Corre también Hugo Duro en la disputa y esa pilota. Bore Hugo Duro. Ambice balón, Hugo Duro. El balón. Pues van. Está Sadik, está Pepelu. Creo que van tres cambios de Colp.
2: Ramachani.
0: Y Ramachani, sí. Van tres bueno, cambios de Colp.
1: Cuatro cambios, ¿eh, Robi? Pepelu, Ramachani, Thierry y Sadik.
0: Pues cuatro. Cuántos tenibles y matches ahí de la televisión. Pues Sadik se torna a ficar la camiseta, anem a veure. Pero bueno, estem anem a estar pendents finalmente els canvis que fa el València en esta segona part per a reaccionar, per a empatar, consiga este partit que està perdent 3-2. Va Thierry, va Pepelu i va Ramazzani. De moment són tres canvis. De moment són tres canvis els que va a fer el València. Pues ahí ara jugant una altra volta a la Real Societat. Oyarzabal, a veure Oyarzabal, que se'n va de Urinic. Ara talla bé i se való, que vol recuperar-lo el València. Se li va la pilota a Urinic. Turrientes, Guido, el rechaz que el recupera ahí Susic, per a Real Societat i la pilota arrere. Se való per a l'equip d'Onostiarra. En este minut 23, 68 de partit. Se mos ha complicat la cosa, Ricardo, eh?
2: Sí.
0: Se mos ha complicat la cosa.
2: Sí, però no és d'estranyar, eh?
0: Ojo, ara n'hi ha falta. Ara n'hi ha falta. I targeta. Falta. Targeta roja, expulsat.
2: ¿Quién?
0: Acaba d'expulsar. Acaba d'expulsar.
2: Si el barra lo tiene él.
1: Interpreta que és l'últim jugador.
0: Es l'últim jugador, acaba d'expulsar a Xomert, eh?
2: Però si el balón lo tiene él.
0: Acaba d'expulsar a Xomert.
1: Però bueno, veurem el balón perquè ja que a banda que és...
0: Acaba d'expulsar a Xomert, targeta roja directa.
1: Bueno, però a banda que és l'últim,
0: que és l'últim jugador.
1: Primer, ja, però ja que interpretar si és una acció manifesta de gols. En cas de no ser-la, pues podrien corregir aquesta targeta roja. Recordem que se va canviar el reglament i pues veurem què queda, però sí que és de veres que... Hi ha opcions de que no es corregisca aquesta targeta. Anava a dir ara justament que l'única arma que li queda al València, a no ser que siga un descuido de la Real Societat en defensa, pues són els canvis i que se refresque totalment l'equip, però ara esta expulsió que canvia les tornes, però de forma radical.
0: Pues a mi no me pareix. No sé, a mi no me pareix targeta roja, eh? Una targeta roja, no sé.
1: Sí, no que se vota si tiene el jugador no va a dirección de portería.
2: Es que el balón no lo tiene en posesión ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No, la apreciación no sé del si árbitro. La apreciación del árbitro, porque el balón no, o sea, no lo tiene controlado ninguno de los dos.
1: Sí, no, pero,
2: el último que lo toca es Homer.
1: Sí, pero Mesa ya ha dicho, como el pase sí que es de la Real, se interpreta que es una acción de Perey inminente, pero la Real. Entonces sería esa tarjeta roja.
2: Yo te digo que es apreciación particular del árbitro, no, ni del VAR. El árbitro es el que está más cerca.
0: Pues anem a veure, perquè Xomert està sent atès ahí. Ha tingut que entrar el metge de camp del València, el doctor Antonio Fernández. I a veure si revisen o no la jugada, però roja directa l'àrbitre a Xomert, que encara complicaria més la cosa. El València se quedaria en inferioritat numèrica.
1: Bueno, pues la cosa se fica negra y ya veremos cómo se recupera el València, porque, como diem, la solución en els canvis, Ramazzani, Sadik, Pepelu y Thierry, que estaven ja preparats per ir al camp, però, clar, en D1 no es va a decir.
2: Pepelu passarà a jugar de defensa, en sí, compañía segur, de Tàrrega. Sí,
1: el que passa que, clar, a veure quin és la posició que dice es vacant. Imagina que Sadik solamente en el...
2: Pues a jugar con 4-4-1.
0: Pues Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. Xomer, que està dient lliure, però m'has expulsat? Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. I Xomer, que se'n té que anar. I el València se queda en 10, se complica i molt la cosa en este final de partit, eh? El València en 10, per l'expulsió de Xomer, que a mi no me pare... des d'ací dalt no me pareix. Una targeta roja.
1: Bueno, pues, tenemos
2: el campo está muy rápido, el control se le va, el otro está listo, está más rápido, está más espabilado, le mete el cuerpo por delante.
0: Se va Hugo Duro, entra Sadik, el primer cambi, finalmente Sadik al terreny de xoc, l'ex de la Real Societat.
1: Bueno, Corberán es mosca valente. Es mosca valente
0: porque... Se'n va Urinic. Y entra Thierry.
2: Por Pepelu.
0: Més canvis. El que va a fer el València. Se'n va Diego López. Y va a entrar Ramazzani. Diego López. De Ramazzani y Luis Rioja. Luis Rioja. Y Diego López. Y entren Pepelu. Pepelu y Ramazzani. Bueno, pues anem a veure. Anem a reordenar, a ordenar l'equip.
2: I Sadik,
0: sí. I Sadik. Quatre canvis. Ha sigut quatre canvis de colp, però València en 10 per l'expulsió de Xomert.
2: Pues a mi me falta uno. Me has nombrado Pepelu, Sadik y Ramazzani. ¿Cuál es el otro? Ah, Thierry. Por Unai.
0: Sí. No, pero Unai no.
2: Per Luis Rioja.
0: Ara, ojo a la falta que va a votar la Real Societat. A veure, Xevaló. Pues la pilota acaba en córner. El balón acaba en córner, no, per la Real Societat. El balón que havia tocat el jugador del València finalment. I Xevaló que anava al segon pal. De nou perill en la porteria del València. Córner ara per la Real Societat.
2: O sea que Ramazzani se pone en banda izquierda. I Titi...
0: Ara ordenarem sí. L'equip, Ricardo, ara ordenarem l'equip.
2: I manda a dreça a meter a Thierry.
1: M'ha quedat l'atenció que Corberán manté.
0: Estigam atents al córner. Que va a votar la Real Societat. Allà va el córner. El baló, Dislaria i Joja pilota. Amunt, va Dimitrievski. Va Dimitrievski per a fer-se amb ella. El porter del València. Que colpeja en llarg.
1: Però fixa't pues... que Corberán... s'ha mantès firme de les seues decisions antes de l'expulsió, anava a fer esos quatre canvis i després de la roxa pues, també s'ha mantès esos quatre canvis a veure si és el partit com tenia en ment i a veure què poden oferir.
0: Bueno, ara passa, està jugant Pepelu, Tàrrega i Unai, jo crec que està jugant una defensa de 3 en Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra i dalt Ramazzani i Sadik. Això és el
1: sí,
0: que no, jo veig
1: Ramazzani
0: des d'ací dalt.
1: Ramazzani que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta en Sadik.
0: Ojo al baló a l'esquena que ens l'ha guanyat ahir la Real Societat, el passe de Pablo Marín, el baló d'Islària i el quart de la Real Societat fora de xoc. Estava fora de xoc, anul·lat. Anul·lat el gol de la Real Societat. Estava en fora de xoc.
2: ¿Cómo es posible que lleguen con tanta facilidad? Solamente con un pase largo. Joder, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, es fuera de juego.
1: És un fora de xoc claríssim, però sí que és de veres que la Real en esta segona part està plegant a l'àrea valencianista en molta facilitat.
2: I
1: com
2: débiles,
1: diu Ricardo Arias, que al final... débiles. Igual una marca 1-1 és una bona solució, però sí que és de veres que ara que eres inferioritat numèrica, pues con una defensa pues, en zona és el que més acopla.
0: Pues ja diem el València perdent en Anoeta. No li valdria, evidentment, este resultat.
1: Gonzalo Guedes es prepara per entrar,
0: I el València en 10. El València en 10. Ojo que ataca la Real Societat. Oyarzabal busca el llançament. El baló. Dimitrievski. Però estava fora de xoc. Menys mal que estava Dimitrievski. La jugada estava anul·lada, però... menys mal que estava ahí Dimitrievski. Per a evitar que la Real Societat marcara el quart.
2: Estamos cometiendo los errores típicos y tópicos de una defensa que no se habla. porque esos errores de marcaje o que se te van así de así con esa facilidad, es que no nos hablamos o no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
0: Bueno, pues
2: que aparte para
0: Valencia Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido, en este minuto 32, 77 que estem, perquè este resultat no li val. Se la tindria que jugar en l'última jornada en Mestalla davant el Barça.
1: Hi ha que buscar el gol com siga, eh?
0: Sí, Ivan Traguedes, altre ex del València i altre jugador perillosíssim.
2: Pues más difícil que se ha puesto.
0: Se'n va Oscarsson.
2: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
1: Bueno, damos un pues, ya te di, Robi, Els guanyant, Llevant guanyant, Alavés guanyant, Abórico Español guanyant. El Español ya se lliura decididamente esa pelea per baixar a segona. Y ahora mateix, pues los equipos que tienen opciones de baixar a segona son Mallorca, Girona, Els, Osasuna, Llevant, Alavés, Sevilla y Valencia.
0: Bueno, pues el balón que trata ahí de traure el Valencia, César Targallar, que ahí buscando a Sadik, ahora es Sadik que hoy se enfrenta al seu ex-equip. Si es capaz de marcar ese gol que necesitem, ese gol que nos dona el empat, ya matemáticamente la permanencia, no esperar a l'última jornada. El balón de Pepelu, buscaba el pase Pepelu.
2: Partido tan
0: ahora
2: tranquilo.
0: Javi Guerra, que arriba Javi Guerra. Entra Javi Guerra de Islaria, continúa Javi Guerra. El balón ahí para Sadik, no ha podido arribar. La trau la pilota, la Real Sociedad, la vol recuperar Pepelu. Esbara Pepelu, ojo Pepelu en la Pergues, que acaba perdent-la. I el balón és per la Real Sociedad. La pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperat ixe balón Ramazzani, a veure Javi Guerra. El balón que el perd Javi Guerra, la recupera el Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani, veure Ramazzani, busca el llançament. I el balón ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani, la pilota que la trau una altra volta, la Real Sociedad, la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, vinga, Thierry, Ramazzani. Ramazzani buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit. La pilota que la vol recuperar César Targa en la disputa d'eixe baló. S'havia avançat el central d'Aldaya. I estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre. El València perdent 3-2. Després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en 2 minuts. Anava guanyant el València 1-2. I en pràcticament 2 minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Oscarsson el 3-2, que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
1: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge. Sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desdobles defensius. El lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
0: Ara era Javi Guerra, que ho intenta Javi Guerra. Se'n va Javi Guerra, busca el passe per a Sadik. Has barat Sadik. I ara recupera la pilota la Real Sociedad. Montenis la contra. El baló per a Guedes. Ojo a Guedes, que busca el passe canviant el xòfer a Pablo Marín. Pablo Marín, la frontal de l'àrea. Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra dins l'àrea, però estava ara César Tàrrega al tall, vol treure la pilota. El baló que no ha eixit. Finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València. Vinga, va, un esforç final. Un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica, perdent 3-2. Encara no estaria salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El baló de l'equip donostiarra. La trau en eixa ahí. Carlos Soler Thierry. Va també Guido Rodríguez. El baló que el perd Guido. I és per a la Real Societat.
3: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia.
4: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
3: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
5: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: ADN VCF.
1: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas. Y a partir de ahí, afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.

0: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: ¿Eres aficionada del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 27 de juliol, on el València afronta la setmana del que serà el seu segon estatge d'esta pretemporada. Viatjarà esta vesprada cap a Birmingham, cap a terres angleses, més en concret cap a St. George Park, el quartel general on s'entrena la selecció anglesa de futbol. Allí, pues, el València estarà des de esta vesprada, que arribarà a aquestes instal·lacions, fins el dissabte. Per cert, en St. George Park va coincidir amb el Futbol Club Barcelona, que també va fer el seu estatge de pretemporada, un dels seus, allí en terres angleses. El València, que ja diem, des d'esta vesprada que arriba fins el dissabte, va jugar dos nous partits més de pretemporada. Demà serà un partit, pues, d'entrenament a porta tancada, com el que ja va fer en el seu dia en l'estatge d'Olot davant el Petre Luanda. Demà s'enfrontarà al Derby County, però, ja dic, serà un partit d'entrenament sense públic i a porta tancada. I això sí, el dissabte, a les 7:30 de la vesprada, partit davant l'Stock City, que aquest partit, pues, sí que se podrà veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, com s'han vist estos dos últims partits que ha disputat el València, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'Antonio Puigades, davant l'Eldense i davant el Club Esportiu Castelló. Uns partits, estos que va afrontar el València esta setmana, pues, que han de servir per als de Carlos Corberán per a continuar, pues, corregint, millorant, anar agarrant rodatge, anar assimilant tot el que vol el míster de cara a lo que serà el debut en la Lliga el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo. Després del que hem dit de que el València el dissabte passat, així en l'Antonio Puigades, la ciutat esportiva de Paterna, pues va perdre en eixe partit davant el Castelló 1-2, i bueno, com se sol dir també, millor que estos resultats, que estos partits, pues, ocorreguen en la pretemporada i no, pues, en l'inici de la Lliga, que per això estan les pretemporades, per a corregir i per a millorar, pues, totes aquestes coses. També és cert que el millor

0: Oscar Díaz Gavín, ese campus de la Academia del València, que és un exemple pues, de superació per aixòs xiquets, evidentment, que veuen la figura de Díaz Gavín com ha superat pues, aixes lesions greus que ha tingut pues, el central Francesc Guinea del València i que després d'aixòs 6 mesos, com diem, pues, ha tornat a jugar.
1: Que siga sumando y que también tenga sensaciones positivas con el contacto, por ejemplo, con los niños aquí recientemente en esta ciudad deportiva de Paterna que participaban en el campus de nuestra entidad y donde Mukhtar, ya no solo trabajando dentro del terreno de juego, sino también haciendo club, dando pues esa calidad bienvenida a los chavales, a los niños y niñas que participaban en nuestras instalaciones, involucrándose y dándole consejos. Además de una figura que yo creo que merece la pena y mucho escuchar después de lo que ha tenido que pasar desgraciadamente en los últimos tiempos.
0: Bueno, pues este... Esta ha sigut l'actualitat del València, el repassa estos primers partits de la pretemporada, Castelló, Eldense, que tindran continuïtat pues, esta setmana. Ja dic que pues, en ixe partit d'entrenament de demà a Sant George Park i sobretot el dissabte, en el tercer partit oficial d'esta pretemporada, davant l'Stoke City, que ja diem, també podreu veure ixe partit per la A, per la web, pel canal de YouTube, com tants i tants ens heu vist pues, en estos dos partits, perquè el partit davant l'Eldense van ser més de 45.000 les reproduccions que ha tingut en YouTube ixe partit, i l'altre dia davant el Castelló pues, ja estem per damunt de les 25.000. Bueno, pues el dissabte, des de... el camp de l'Stock City i ser tercer partit de la pretemporada del València. I a partir de demà estarem en directe també, per a contar-vos així en l'informatiu, pues, l'última hora d'aquest segon estatge de la pretemporada del València en Birmingham, en Sant George Park.
2: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cerveza Asturias, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
5: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
6: VCF Radio, la academia.
0: La actualitat de l'acadèmia, que també repassem cada dia sent l'informatiu. Els jugadors de l'acadèmia, els del Mestalla, que també estan tenint el seu protagonisme en la pretemporada del València. Com ja pues, venim contant, ahí estan els Rodri Gamón, Mayol, Juan Yala. L'altre dia pues, Rodri Gamón també jugant de lateral dret, al igual que Juan Yala, per ixa... Bueno, la recuperació de Fulquier, la lesió de Rubén Iranzo, pues ahí veixerem també a Rodri Gamón i a Juan Yala, pues ajudant al primer equip. Vicent Burguete, què tal?
7: Bona vesprada, Robi, bona i calorosa vesprada, perquè avui també, pues preu calor, primer carrer, molt d'ànim a la gent que està pendent dels incendis de la Vall d'Uixó i diferents punts de la Comunitat Valenciana, i pues ara sí que sí, anem a l'actualitat de l'acadèmia.
0: I allò que Rodri Gamón i Juan Yala, pues ahí estan també els canterans ajudant al primer equip, però el que faça falta, que van a continuar també, pues en este estatge, a partir d'esta vesprada, on se'n va l'equip cap a Birmingham.
7: Sí, a les Illes Britàniques, pues viatgen també Juan Yala i Rodri Gamón, són dos xavals que la veritat que estan sempre dispostos a jugar en lo que siga, dins del camp poden jugar en diverses posicions, sí que és de veres que Juan Yala hasta ara no ho havien vist en esa posició de lateral dret, o ho havien vist simplement com a central, que era la seva posició natural. A Rodri Gamón, pues, no cal ja parlar, ho hem vist com a 11, jugant també d'extrem dret, com a 9, també de lateral. Així que no me pilla de noves lo de Gamón, sí lo de Juan Yala, però bueno, a veure Corberan com treballa aquesta faceta.
0: I ahí està Vicent Abril, el porter del Mestalla, pues, jugant fins ara tots els partits. Va jugar davant l'Eldense i davant el Castelló, eh?
7: Pareix que Corberan està confiant en ell per esta pretemporada, com va no fer-lo, perquè la veritat que qualitats té de sobra, és un porter que sobretot el que diferencia d'altres rivals o d'altres de la seva edat en altres acadèmies, pues és la seguretat que brinda Vicent Abril. Recordem que la temporada passada, jugant en el València-Mestalla, va anar a Espanya sub-21, algo quasi inèdit i el que ja ha remuntar-se molts anys arrere, així que la veritat que Vicent Abril, el porter Castillo Rivera, que continua ahí al pot del canyó.
0: Bueno, pues, i els canterans que van a continuar també, pues, ajudant al primer equip en esta pretemporada, com també, pues, va ajudar i va estar en dinàmica de primer equip Lucas Núñez, que se'n va cedit al Eibar. Vicent, ahir per la vesprada se va fer oficial la seva sessió.
7: Lucas Núñez, el jugador de Alacant, generació 2006, que ja és jugador de la Societat Esportiva Eibar, un equip de segona divisió, al que jo crec que li va vindre molt bé a Lucas Núñez. Tenia que eixir ja del València-Mestalla, perquè sí que és de veres que pues, al final existia ese bot de categoria el seu futbol, així que pues, se correspon este moviment a lo que feia falta, i jo crec que Robi, que se'n va un destí ideal, perquè va poder contra el minut, a veure si el cos tècnic pues, confia en ell. Entenc que sí, si han volgut que se'n vaig allà, i sobretot l'equip d'Ipurua és un equip acostumat quasi a formar a jugadors jovens.
0: Home, allí recordem va estar el gran David Silva en l'Eibar. Evidentment, pues, ojalà Lucas Núñez pues, arribe a ser lo que va ser i ha sigut pues, David Silva en el València i en el futbol espanyol. Però sí, jo crec que és un bon, molt bon destí per a Lucas Núñez, perquè, com has dit, Vicent, jo crec que li pot vindre molt bé esta sessió.
7: Sí, a banda, competirà en segona divisió, una categoria que també és física. Qui no conega Lucas Núñez, que no pense que és el David Silva, perquè és el tipus de jugador, és un migcampista pues, molt més físic, un molt bon tracte de pilota, té un tren inferior espectacular. Entonces, al jugar en esa posició de 8, sobretot, no és un jugador que siga un mitja punta, ni molt menys, no té ese desparpajo, però bueno, té moltes qualitats, pues, ja te dic, sobretot al tallar el xoc del rival i començar a crear i organitzar el camp, i en el seu físic, la veritat que en segona divisió jo crec que pot donar guerra.
0: Lucas Núñez, que va ser un jugador molt important la passada temporada en el Mestalla, titular, pues, indiscutible, i bueno, que també va estar en dinàmica de primer equip, eh?
7: Fins i tot va a plegar a debutar en el primer equip, recordem, en esa Copa del Rei, resultat, si no m'equivoque, 5-0 front al Malacena, ell va fer una assistència en Copa del Rei, així que Lucas Núñez, recordem que va ser una peça clau, dice, super juvenil d'Òscar.
0: Li desitgem molta sort al bo de Lucas Núñez en esa sessió a l'Eibar, i li farem també pues, un seguiment al llarg de la pròxima temporada. El Mestalla, Vicent, que va jugar el seu primer partit de pretemporada este passat cap de setmana, y primera victoria davant el Villarreal B, 0-3.
7: Primera masterclass desde Óscar Sánchez en el otro día, a la puerta tancada en la ciudad esportiva del Villarreal. Se enfrentaban a un rival que siempre es complicado, también tradicional en las pretemporadas del València-Mestalla. De primera federación, pues el València-Mestalla 0-3, en un partido en el que va a tener la pilota desde el minuto 0 hasta el 90. Va a tener las oportunidades. La primera parte se marcha en 0-1 en un gol de Carlos Alonso a balón parado, pero que podría haber sido un 0-4 perfectament, perquè tenen en diverses ocasions i també se troben en el poste. També en la segona part, pues ja va vindre el gol de Adrián Ochoa, que puja el juvenil, debutava en el València-Mestalla, i recordem que va fer 22 gols l'any passat, el quart juvenil de tota Espanya en millor promig gols per minut, un gol cada 71 minuts, aixina que a veure si hi ha sort, pot tindre participació en el filial valencianista esta temporada, i pues augmenta la quota. I l'últim gol, el 0-3, de Marc Martínez, jugador de la generació 2009, que puja de juvenils, teòricament és juvenil de segon, però ja està participant en el València-Mestalla.
0: Molt bon partit, sí senyor, dels d'Òscar Sánchez, la tenia la ciutat esportiva del Villarreal en eixa victòria, 0-3. Alejandro Panach, en acabar el partit, es donava les sensacions que havien tingut en eixa estrena en esta pretemporada.
8: La verdad es que muy bien, hemos currado muy bien, hemos trabajado el partido muy correcto y nada, la verdad es que muy buenas sensaciones para poder empezar la pretemporada. Sí, la verdad es que el equipo ha estado muy bien y eso, sobre todo coger sensaciones porque hay mucho compañero nuevo, ¿no? Y la verdad es que todo muy bien. Ya les conocemos del año pasado la mayoría del juvenil que iban subiendo con nosotros y eso, muy bien. Nos conectamos todos muy bien y perfecto. Sobre todo que lo den todo y que disfruten, porque venir del juvenil a hacer una pretemporada en el Mestalla es única, y eso, que disfruten. Y ya nos estamos cogiendo mejor, pero al principio fueron duros, pero bueno, eso es lo bueno para coger forma y llegar de las mejores condiciones a temporada y eso, y a currar, porque es lo bueno del fútbol. Nada, sobre todo llegar de las mejores sensaciones a principio de temporada y eso es estar lo más alto posible esta temporada, porque venimos de una temporada que venimos sufriendo y eso, currar lo máximo posible para llegar de las mejores maneras a la temporada y sumar todos los puntos posibles.
0: Així és, com diu Alejandro Panach. Ara, en estos partits de pretemporada, se guanya o se perga, va guanyar el Mestalla. Important és arribar el millor possible a l'inici de la Lliga. El pròxim partit del Mestalla, divendres davant el Sunderland, el filial.
7: Exacte, el Sunderland sub-21 en Pinatar Arena i quasi en el límit entre Alacant i Múrcia. Serà un molt bon partit per als jugadors del Mestalla, que tindran també aquesta experiència de jugar contra un rival anglès. Recordem que al ser partícipes de la Premier League International Cup, a semifinals aplegarem l'any passat, pues ja estan rodats en rivals de les Illes Britàniques, però demà contra el Sunderland sub-21.
0: I també tenim bones notícies. Este cap de setmana ens ha deixat el juvenil de l'Acadèmia, que està jugant el Cotif, s'ha classificat per a les semifinals. Va guanyar anit al Castelló.
7: Anit al Castelló en un partit de vida o mort, perquè necessitava guanyar, i el 2-1 pues li permet als d'UG Rivera estar en semifinals. El primer partit va arrencar en un 1-1 front a l'Elche en gol de Lucas Moran. El segon partit se va complicar més front a una Maritònia molt forta, en jugadors molt físics, i 2-1 en gols d'Àlex Martínez. I ahir contra el Castelló, pues primer va tornar a veure porteria Àlex Martínez, fitxatge recent del juvenil, que pareix que ha caigut de peu, i tancava el marcador Hugo Romero. I demà, dimarts, les semifinals fronta Marroc, sub-17, el líder de la del grup.
0: Bueno, un partit també complicat i difícil, però bueno, ja estem en semifinals i ja, jo crec que els d'UG Rivera, estem segurs que demà pues, van a fer un molt bon partit davant d'aquesta selecció del Marroc.
7: Sí, Mauritània i València, que passen per part del nostre grup, i en l'altre pues, s'espera Marroc, i ja veurem, perquè encara està decidint-se, qui passa en l'altre grup.
0: Bueno, pues gràcies Vicent Burguete per contar-nos cada dia l'actualitat de l'Acadèmia. Com diuen també, el València femení pues, afronta una nova setmana de treball de pretemporada. Este dimecres ja tenen el primer partit de la pretemporada, així en l'Antonio Puigades, davant el Barley anglès. I així, pues, a partir de demà, Víctor Barea, que se queda al front de la nau de l'informatiu, servidor se'n va cap a Birmingham, cap a aquestes instal·lacions de St. George Park, on a partir de demà pues ahí estarem per a contar-vos tot el que fa el València en este segon estatge de la pretemporada.
9: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
10: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
9: La salud valencianista a VCF Radio.
11: La Fundació et dona vida, doncs així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada.
11: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
12: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
11: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
12: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
11: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
12: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
11: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
13: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
12: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar

0: evaluació i col·locar boca amunt.
1: Coloque al jugador boca arriba, manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sot, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas, a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
0: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues, igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues, tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
1: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cursés d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit. I així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
0: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
0: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De

0: moment en repassar tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
1: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat, és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, però almenys que algú els pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
0: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
1: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
2: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.
3: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas. Las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
2: Un sentimiento eterno. Valencia. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa. VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb els juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar... No, això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar el odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronte això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
0: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol. El Nou Mestalla. Una experiència que va més allà del futbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos
7: al Nou Mestalla. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
8: Hola, soc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en ese grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar este moment, esta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre este tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes les malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... que diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, d'allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball dels, de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que... el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament pues, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta...
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria... Has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota la gent de risc, inclús la gent que dedica a practicar un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
10: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
11: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
12: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: el millor de VCF Media.
1: VCF Radio, la radio oficial del València Club de Futbol.
2: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: Park, molt a prop de la ciutat de Birmingham, així en Anglaterra, i en este hotel Hilton, dins de les mateixes instal·lacions de St. George Park, que va ser el quartel general del València des de que va arribar ahir per la vesprada, així a terres angleses, fins el dissabte, que serà quan jugue pues ixe partit davant l'Stoke City per a tornar a València. Magnífiques instal·lacions que ara pues comentarem, temperatura fresqueta, molt agradable, que això també pues s'agraeix, estarem sobre els 20-21 graus de temperatura, i l'equip a hores d'ara, com tu bé deies, Víctor, pues descansant en les seues respectives habitacions, després d'haver dinat ja en lo que és les hores prèvies a aquest partit d'entrenament a porta tancada així en aquestes mateixes instal·lacions de St. George Park davant el Derby County. Ahora, un contento, así el informativo.
1: Mi teléfono marca 32 grados aquí en la ciudad deportiva de Paterna. No es de los días más calurosos de las últimas fechas, pero allí, por hacernos una idea, ¿a qué temperatura estáis ahora mismo? ¿O a qué temperatura se ha ejercitado, por ejemplo, el Valencia en la mañana de hoy?
0: Bueno, avui han fet una lleugera sessió d'activació este matí, perquè ja diem, pues esta vesprada tenen ixe partit d'entrenament davant el Derby County, però bueno, este matí que serien sobre les 10 del matí, quan ha fet ixa sessió lleugera d'activació el València, estaríem sobre els 18-19 graus de temperatura. A hores d'ara estarem sobre els 20-21. Ja dic, la temperatura és molt, molt agradable, per això també se va triar este lloc per a fer este segon estatge de la pretemporada del València, així en aquestes magnífiques instal·lacions que ara després detallarem també Víctor. És el quartel general de la selecció anglesa, així se concentra pues, habitualment la selecció anglesa i totes les categories inferiors de la selecció anglesa, també la femenina. Ara després detallarem lo que són aquestes, ja dic, espectaculars instal·lacions, i com tu també has comentat i ja comentàvem en el dia d'ahir, el València que ha coincidit en este mateix hotel i en aquestes instal·lacions amb el Futbol Club Barcelona, amb el Barça. També està així, també està entrenant-se, fent la seva pretemporada l'equip de Hansi Flick.
1: El Fútbol Club Barcelona, compañero de viaje en la presente semana del Valencia Club de Fútbol. Lo importante, los nuestros, lo dicho, el equipo ahora descansando, Robi, después de haber comido y después de haber realizado una sesión de activación en la mañana de hoy. Aterrizó ayer la expedición valencianista por la tarde, y la previsión de las próximas horas es esa sesión de entrenamiento ante el Derby County, al igual que sucedió en el Stage en Girona. Va a ser un entrenamiento diferente para nuestros futbolistas en la tarde de hoy.
0: Sí, va a ser pues un partido de entrenamiento, ¿no? Como el que ya va a hacer el Valencia en ese Stage de Olot, a las instalaciones del Royal Bert Training Center, davante el Petro de Luanda, hoy, así, en St. George Park, davante el Derby County, que va a ser el rival del Valencia. Partido de entrenamiento, a puerta tancada, sense público, com ja va córrer, com diem, davant el Petro de Luanda, però avui així en terres angleses. Un partit pues, per anar rodant-se, per anar pues, recuperant sensacions, per anar pues, millorant després de lo que va ser la derrota davant el Castelló i la victòria davant l'Eldense. Bueno, es tracta d'anar pues, avançant i arribar de la millor manera possible al debut de la Lliga, el 22 d'agost, a l'estadi de Mestalla, davant el Celta de Vigo, no? Pues ja dic que és el que busca el míster Carlos Corbera en el seu cos tècnic. Al final, per damunt dels resultats és el que diem sempre, la pretemporada està per a corregir, millorar allò que evidentment pues, no va eixir, com va ocórrer davant el Castelló, anar recuperant aquestes bones sensacions i sobretot anar assimilant tot el que vol el míster pues, Carlos Corbera i els conceptes tàctics i tècnics, i també Víctor els nous, els fitxatges Sato, De Haas, Dien, que s'han integrat, ja dic, que molt bé, s'han acoplat molt bé pues, a l'equip, pues, continuen, no?, en aquesta dinàmica també de cara a lo que serà pues, este partit davant el Derby County a les 4 de la vesprada, així en un dels camps d'aquestes instal·lacions de St. George Park.
1: De Haas, Sato y Dien forman parte del stage de esta segunda concentración que lleva a cabo el equipo. Son las caras nuevas en este mercado, más Guido, pero lógicamente ya ha estado durante los últimos meses vistiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol y por lo tanto tienen la oportunidad.

0: falla a nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
1: También es el mío.
2: Mestalla es eterno.
3: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923. El camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31 i després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'eixa manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
0: ADN València Club de Futbol. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dinària, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
1: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
7: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: Què serien sobre les 10 del matí quan t'ha fet eixa sessió lleugera d'activació el València? Estaríem sobre els 18 de graus de temperatura. A hores d'ara estarem sobre els 20-21. Ja dic, la temperatura és molt, molt agradable, per això també se va triar este lloc per a fer este segon estatge de la pretemporada del València, així en aquestes magnífiques instal·lacions que ara després detallarem també, Víctor. És el quartel general de la selecció anglesa. Així se concentra, pues, habitualment la selecció anglesa i totes les categories inferiors de la selecció anglesa, també la femenina. Ara després detallarem el que són aquestes, ja dic, espectaculars instal·lacions, i com tu també has comentat i ja comentàvem en el dia d'ahir, el València que ha coincidit en este mateix hotel i en aquestes instal·lacions amb el Futbol Club Barcelona, amb el Barça. També està així, també està entrenant-se, fent la seva pretemporada l'equip de Hansi Flick.
1: El Fútbol Club Barcelona, compañero de viaje en la presente semana del Valencia Club de Fútbol. Lo importante, los nuestros, lo dicho, el equipo ahora descansando, Robi, después de haber comido y después de haber realizado una sesión de activación en la mañana de hoy. Aterrizó ayer la expedición valencianista por la tarde y la previsión de las próximas horas es esa sesión de entrenamiento ante el Derby County, al igual que sucedió en el Stage en Girona. Va a ser un entrenamiento diferente para nuestros futbolistas en la tarde de hoy.
0: Sí, va ser pues un partit d'entrenament, no? Com el que ja va fer el València en ese stage de Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center davant el Petro de Luanda, avui, així, en Sant George Park, davant el Derby County, que va ser el rival del València. Partit d'entrenament, a porta tancada, sense públic, com ja va córrer, com diem, davant el Petro de Luanda, però avui així en terres angleses. Un partit, pues, per anar rodant-se, per anar, pues, recuperant sensacions, per anar, pues, millorant després de lo que va ser la derrota davant el Castelló i la victòria davant l'Eldense. Bueno, es tracta d'anar, pues, avançant i arribar de la millor manera possible al debut de la Lliga, el 22 d'agost, a l'estadi de Mestalla, davant el Celta de Vigo, no? Pues, ja dic que és el que busca el míster Carlos Corberán en el seu cos tècnic. Al final, per damunt dels resultats, és el que diem sempre: la pretemporada està per a corregir, millorar allò que, evidentment, pues, no va eixir, com va córrer davant el Castelló, anar recuperant aquestes bones sensacions i, sobretot, anar assimilant tot el que vol el míster, pues, Carlos Corberán, i els conceptes tàctics i tècnics. I també, Víctor, els nous, els fitxatges, Sato, De Haas, Dien, que s'han integrat, ja dic, que molt bé, s'han acoplat molt bé, pues, a l'equip, pues continuen, no?, en eixa dinàmica, també de cara a lo que serà, pues, este partit davant el Derby County a les 4 de la vesprada, així, en un dels camps d'aquestes instal·lacions de Sant George Park.
1: De Haas, Sato y Dien forman parte del stage de esta segunda concentración que lleva a cabo el equipo. Son las caras nuevas en este mercado, más Guido, pero lógicamente ya ha estado durante los últimos meses vistiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol y por lo tanto tienen la oportunidad, tanto el neerlandés como el futbolista de Mali, además del japonés, de seguir haciendo grupo, seguir conociendo a sus compañeros, de seguir evolucionando y de alargar ese periodo de adaptación, que es muy importante a la hora de luego también encontrar rendimiento sobre el terreno del juego. Lo dicho, los tres presentes en una expedición que viajó en la tarde de ayer y lo hizo Robbie con una ausencia, la de Sadiq Umar. Ya contábamos en este informativo ayer al mediodía que el futbolista, al igual que Pepelu, arrastraba unas molestias del último partido, del choque del sábado frente al Castellón. El de Denia sí que está, el que no ha viajado finalmente es el delantero nigeriano.
0: Sí, s'ha dit que és l'absència, no? Pues, significativa en lo que va ser el viatge cap ací, cap a Birmingham, cap a aquestes instal·lacions de John Park, perquè el davanter nigerià, com ja contarem, pues, en el dia d'ahir, sabia, no havia pogut, pues, entrenar-se perixes molèsties que havia patit en acabar el partit davant el Castelló. És una lesió muscular en la zona de l'aductor i això pues, li ha impedit pues, a Sadiq pues, poder revindre i s'ha quedat a València pues, recuperant-se d'aquesta lesió per a que puga estar a punt i disponible de cara a lo que serà el debut de la Lliga. El

0: Pues ja dic, si el equipo... encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcara la Reial Societat, s'avançarà al marcador amb el gol de Aye Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con se sol dir Ricardo,
1: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
2: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Jen Muñoz en tota la seva vida des de la temporada 2018-2019. Duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, bueno, per l'ascens no, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
0: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
1: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
0: Está núvol.
1: Porque está aquí núvol. Está cayendo una, Robi, pero de
2: así,
1: cuidado.
2: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
0: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia, no, esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca, a veure que ho intenta Diego López que cau, i és falta, li han fet falta a Diego López, la falta lateral era Jesús Vázquez, el que entrava era Jesús, el que entrava per ixa banda, havia desdoblat ahí a Diego López, i la falta és a Jesús Vázquez, la falta que va a votar el València en la part lateral dreta de la frontal de l'àrea, de la Reial Societat. El València buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Reial Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinich, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinich al llançament. Anem a veure si avaló parat. Podem aprofitar el balón, llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinich anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un balón llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinich. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El balón del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega. Per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per la que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahí per al lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Reial Societat, l'així de baló nostra, i ahí està traguent-ixa pilota arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en curt Guido, i ara ahí, per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Schomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla, ahí té que recular i buscar i se passe arrere, però ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinich i Guido tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària, per a Javi Guerra que busca el llançament i gol!
1: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Javi Guerra, gol! El gol del empate del Valencia. El gol de Javi Guerra. Win minuts de xoc. Bona la jugada ahí. Que s'ha marcat el Valencia. Que bé ha definit Javi Guerra per empatar el partit. Per a ficar el 1-1 al marcador. Que bé li ha pegat Javi Guerra. El de Xilet. La jugada era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València, buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta, el passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat.

0: a jugar seguro.
1: Hombre,
0: yo creo
1: seguro.
0: Que Pepelu también. Y creo que al final André Almeida, porque se necesita alguien que conecte con Javi Guerra y que mantenga la posesión del balón. Yo creo que André Almeida. Yo creo que André Almeida también va a jugar hoy.
1: Yo creo que Ramazzotti va a ocupar ese apoyo.
2: Bueno, pues continúa el partit, continúa el 1-2, guanyant el València, sí. En Anoeta davant la Real Societat. Ara ja dic, ara, segur que canvia el partit. L'equip donostiarra en l'entrada, ja dic, de Oyarzabal, de Susic i de Sergio Gómez, que són els tres canvis que ha fet Mataracho en este segon temps per a tratar d'empatar el partit, que està perdent la Real Societat a Siena Noeta. Antara n'hi ha servici de banda favorable al València. De la part dreta, terreny de xoc propi. Trau ahí Unai Núñez. Buscava el passe per a Javi Guerra. No pot controlar Javi Guerra. El balón que el recupera una altra volta a la Real Societat. Ara este és Artàrrega defensant. Ahí a Oscarsson. Se'n va l'islandès. Oscarsson en la pilota. Busca el passe arrere, ahí per a Turrientes. Turrientes la deixa per a Carlos Soler. La toca Oyarzabal, ojo perill. Oyarzabal, la central d'Islari, el baló. Pues empata la Real Societat. Empata la Real Societat. El rechaz ahí, que s'ha estavellat en el travesser.
1: Quin mala fortuna.
0: Marca Soler, eh?
2: I marca Carlos Soler. Empata Carlos Soler per a Real Societat. És un rechaz que va al travesser, i ahí Carlos Soler, que empata, que no ha volgut celebrar el gol, evidentment, i empata la Real Societat.
0: És que centra solo, està completament solo. Està completament solo el jugador que centra des de la dreta.
1: Ahí veiem en la repetició que és molt mala fortuna.
2: La pilota.
0: Ahí tiene que ir Jesús antes.
2: En Tàrrega, va al travesser, i ahí, pues...
0: Tiene que ir mucho antes Jesús Vázquez, hombre. Y está viendo que le van a hacer la apertura de la jugada. Va a acabar ahí. No es gol de Soler. No es gol de Soler, no. No la llega a tocar.
2: Propia porta.
0: No la llega a tocar.
2: Gol en propia puerta de Targa, sí. No la arriba a tocar.
1: Bueno, eso no la arriba a tocar. Entra una vegada de cada 20.
2: Ya anem a veure perquè estan revisant el gol, ¿eh? El
0: árbitro. Sí, igual es fuera de juego, no sé.
2: Está revisant el gol, l'àrbitre.
1: Semblava que no, ¿eh? Semblava que no.
2: Es gol. Dona gol. El gol de la Real Societat en propia puerta de César Tàrrega.
0: Vale.
2: Porque Carlos Soler no ha arribado a tocarla, pues...
0: A sufrir.
2: 2-2. En este empat también estaríem ya salvats matemáticamente. Este empat también ens valdría, pero ya digo, ojo a la Real Societat, que ets en la entrada de Oyarzabal, de Susic. Pues... Volen la victòria, volen acomiadar-se de Anoeta en un bon resultat. I ara, pues, este gol de l'empat els ha donat ales. I ahí veiem com els aficionats donostiarres, pues, ara no paren d'animar al seu equip. Pues, Ricardo Arias, ara, el que tenim que fer nosaltres és... Pues saber jugar este partido,
0: pues
2: también.
0: Sí.
2: Se ha ficado 2-2.
0: Así de claro.
2: Bueno, pues ahora intenta Diego López. Ahora se la aporta Diego. El pase para Javi Guerra. Javi Guerra, una otra vuelta para Diego López. Diego López, Isla y Ayansamef se va afuera.
0: Vaya,
2: el lanzamiento de Diego López. Senan afuera. Le había pegado, el Guajín. En ese lanzamiento es que, aporta.
0: Es que ellos atrás.
2: Senan afuera.
0: Es que ellos atrás son un desastre. Ellos atrás son un desastre. Cuando robamos un balón en el medio campo, siempre le sorprendemos y llegamos.
1: Sí. El Valencia, sí. Si es un poco más agresivo, el tercer partido.
2: Ojo, que ataquen eche el pase, pero Oscarsson de Islari. Oscarsson, gol.
0: Madre mía.
2: Oscarsson, gol. Pues la Real Societat que le pega la vuelta al partido.
1: Mare de Déu.
2: La Real Societat que li pega la volta al partit.
1: És el que comentàvem. Fixa, 3, que ha sigut...
2: 2, Oscarsson en 2 minuts.
1: Ha sigut moure la banqueta a la Real Societat i mira el que ha passat. 2 gols en 5 minuts des que han entrat al camp. pues esa es la gran diferencia.
2: Pues en dos minutos prácticamente la Real Societat que le pega la vuelta al partido y que se fica per davant al marcador amb el gol de Oscarsson, 3-2. Y este resultado
0: es que damos una facilidad, ¿eh? ¿Cómo puede estar entre dos jugadores nuestro y que llegue solo?
1: En defensa sí que se ve es que es un bueno, primer la conducción que fa el jugador que está en Guido, que no se aclara ni Jesús ni Guido, y después sí que se ve es
0: no,
1: que
0: pero esa jugada, Vicente, esa jugada Sommert es el que tiene que cubrir las espaldas de Tárrega, porque Tárrega tiene que darse la vuelta, tiene que tirar para atrás, y el que tiene que ir a ese jugador es Sommer. No puede llegar con esa facilidad y con esa soltura, y sobre todo solo no puede llegar hasta ahí.
1: Totalmente.
0: Es que son regalos nuestros. No es acierto de ellos. Son regalos nuestros. Y ahora a ver cómo levantas esto.
1: Pues bueno, ahora, el Valencia que tiene que ser.
2: Corner ahora. La jugada corner ahí. Se való. De Hugo Duro, que ha acabado en córner. Davanter del Valencia, que ha buscado ese gol del empate. Ahí se la han portado, ve Hugo Duro, pero al final le han llevado. Y el balón acaba en córner, que va a ser Peral Valencia. Ojo y se való. La pelota penchada, la trao. Ahí Oscarsson. Y el balón de un árbitro que tiene que ser para la Real Societat.
1: Sí, pero fixeu-vos que realmente el Valencia, quan més mal ha fet, és quan ha sigut més agressiu. Entonces, encara que pergues metres en el teu camp, pues el Valencia que sigues de ver és que, quan ha deixat de ser agressiu, ha concedit massa. Veurem la mitja horeta que queda, 25 minuts més temps reglamentari. Si el Valencia pot agafar aquesta inèrcia, per acabant i siguem verticals.
2: Sí, a veure si podem reaccionar com hem fet en la primera part, que s'avançava la Real Societat. A veure si ara de nou que estem per davall el marcador són capaços de revertir la situació i d'empatar el partit per a no dependre d'altres resultats, perquè la València estos 43 punts. Y habría que ver, el Girona continúa perdiendo, ¿no?
0: Sí.
1: El Girona continúa perdiendo, correcto. Y de hecho el único marcador que se ha movido es el de la Real contra el Valencia.
2: Que el Valencia estaría salvado, ¿no? En la derrota del Girona.
1: No, pero en cara no sería matemática. Perquè contra el Girona s'ha empatat a gol a Berats.
2: Sí, exacte, sí, exacte.
1: I hi ha que esperar-se a la diferència de gols, que per ara el València té millor diferència de gols.
0: No podem esperar al partit contra el Barcelona.
1: El València té que sumar com
0: sigui. La solució la tienes en el partit d'avui.
2: I el que tenga... Per això diria jo que n'hi ha que anar a buscar el gol de l'empat com siga.
0: Exacte.
2: N'hi ha que anar a buscar el gol com siga i no dependre d'altres resultats. Perquè, evidentment, amb esta derrota no estaries matemàticament... Salvat ni molt menys,
1: Lo que no has de fer és precipitar-te en balón, sobretot en camp contrari, perquè la València pot entrar en un bucle infinit de perdre balons, de pèrdues, i ahí sí que no hi ha més volta de fulla.
2: Pues ojo ahí, que és la Real Societat ara. Se preparen els canvis, se preparen ja canvis. Anem a veure en el València. Ara és la Real Societat, el passe... Ahí de Lustondo, recupera la pilota el Valencia, Neore Luis Rioja, el balón para Diego López, no arriba Diego López. Le ha guayate ahí Pablo Marín, corre también Hugo Duro en la disputa y esa pilota, Bore Hugo Duro, ambice balón, Hugo Duro, el balón, pues van, está Sadik, está Pepelu, creo que van tres cambios de colp.
0: Ramachani.
2: Y Ramachani, sí, van tres cambios de colp.
1: Quatre canvis, Robi. Pepelu, Ramazzani, Thierry i Sadik.
2: Pues quatre. Vosaltres teniu les imatges ahí de la televisió. Pues Sadik se torna a ficar la camiseta, anem a veure, però bueno, estem anem a estar pendents finalment dels canvis que fa el València en esta segona part per a reaccionar, per a empatar, consiga este partit que està perdent 3-2. Va Thierry, va Pepelu i va Ramazzani. De moment són tres canvis. De moment són tres canvis els que va fer el València. Pues ahí ara jugant una altra volta la Real Societat, Oyarzabal, a veure Oyarzabal, que se'n va de Urinic, ara talla el bé i se való, que vol recuperar-lo el València, se li va la pilota a Urinic, Turrientes, Guido, el rechaz que el recupera ahí Susic, per la Real Societat i la pilota arrere, se való, per l'equip donostiarra, en este minut 23, 68 de partit, se mos ha complicat la cosa, Ricardo, eh?
0: Sí.
2: Se mos ha complicat la cosa.
0: Sí, però no és d'estranyar, eh?
2: Ojo, ara n'hi ha falta, ara n'hi ha falta. I targeta. Falta. Targeta roja, expulsat.
0: Qui?
2: Acaba d'expulsar. Acaba d'expulsar.
0: Si el barro lo tiene él.
1: Interpreta que és l'últim jugador.
2: És l'últim jugador, acaba d'expulsar a Xomert, eh?
0: Però si el balón lo tiene él.
2: Acaba d'expulsar a Xomert.
1: Però bueno, veurem el balón perquè ja que a banda que és...
2: Acaba d'expulsar a Xomert, targeta roja directa.
1: Bueno, però a banda que és l'últim,
2: que és l'últim jugador.
1: Primer, ja, però ja que interpretar si és una acció manifesta de gols. En cas de no ser-la, pues podrien corregir aquesta targeta roja. Recordem que se va canviar el reglament i pues veurem què queda, però sí que és de veres que... Hi ha opcions de que no es corregisca aquesta targeta. Anava a dir ara justament que l'única arma que li queda al València, a no ser que siga un descuido de la Real Societat en defensa, pues són els canvis i que se refresque totalment l'equip, però ara esta expulsió que canvia les tornes, però de forma radical.
2: Pues a mi no me pareix. No sé, a mi no me pareix targeta roja, eh? Una targeta roja, no sé.
1: Sí, pero que te ves que el jugador no va a dirección de portería.
0: Es que el balón no lo tiene en posesión ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No, la apreciación no sé del si árbitro. La apreciación del árbitro, porque el balón no, o sea, no lo tiene controlado ninguno de los dos.
1: Sí, no, pero,
0: el último que lo toca es Omer.
1: Sí, pero Mesa ya ha dicho, como el pase sí que es de la Real, se interpreta que es una acción de perill inminente para la Real. Entonces sería esa tarjeta roja.
0: Yo te digo que es apreciación particular del árbitro, no, ni del VAR. El árbitro es el que está más cerca.
2: Pues anem a veure, perquè Xomert està sentatès ahí. Han tingut que entrar el metge de camp del València, el doctor Antonio Fernández. I a veure si revisen o no la jugada, però roja directa l'àrbitre a Xomert, que encara complicaria més la cosa. El València se quedaria en inferioritat numèrica.
1: Bueno, pues la cosa se fica negra y ya veremos cómo se recupera el València, porque, como diem, la solución en els canvis, Ramazzani, Sadik, Pepelu y Thierry, que estaven ja preparats per eixir al camp, però, clar, en D1 no es va
0: deixar. Ara Pepelu passarà a jugar de defensa, en
1: sí,
0: companyia
1: segur,
0: de Tàrrega.
1: Segur. El que passa que, clar, a veure quina és la posició que deixes vacant. Imagina que Sadik solamente en el...
0: Pues a jugar con 4-4-1.
2: Pues Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. Xomer, que està dient lliure, però m'has expulsat? Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. I Xomer, que se'n té que anar. I el València se queda en 10, se complica i molt la cosa en este final de partit, eh? El València en 10 per l'expulsió de Xomer, que a mi no me pareix, des d'ací dalt no me pareix una targeta roja.
1: Bueno, pues, tenemos
0: el campo está muy rápido, el control se le va, el otro está listo, está más rápido, está más espabilado, le mete el cuerpo por delante.
2: Se va Hugo Duro, entra Sadik, el primer cambio, finalmente Sadik al terreno de choc, l'ex de la Real Societat.
1: Bueno, Corberán es mostra valente. Es mostra valente
2: porque... Se'n va Urinic. Y entra Thierry.
0: Por Pepelu.
2: Més canvis. El que va a fer el València. Se'n va Diego López. I va entrar Ramazzani. Diego López. De Ramazzani i Luis Rioja. Luis Rioja. Y Diego López, y entren Pepelu y Ramazzani. Bueno, pues anem a veure, anem a reordenar, a reordenar l'equip.
0: I Sadik,
2: sí, i Sadik. Quatre canvis, ha sigut quatre canvis de colp, però València en 10 per l'expulsió de Xomert.
0: Pues a mi me falta uno, me has nombrado Pepelu, Sadik y Ramazzani. ¿Cuál es el otro? Ah, Thierry. Por Unai.
2: No, pero Unai no.
0: Por Luis Rioja.
2: Ahora, ojo a la falta que va a votar la Real Societat. Ahora y se való. Pues la pilota acaba en córner. El balón acaba en córner, no, para la Real Societat. El balón que había tocado el jugador del Valencia finalmente. Y se való que anaba al segundo pal. De nou perill en la portería del Valencia. Córner ahora para la Real Societat.
0: O sea que Ramazzani se pone en mano izquierda. Y Titi...
2: Ara ordenarem sí. L'equip, Ricardo, ara ordenarem l'equip.
0: I manda a dreça a meter a Thierry.
1: Estiguem atents al córner. M'ha quedat d'això que Corberan manté.
2: Estiguem atents al córner. Que va votar la Real Societat. Allà va el córner. El baló d'Islària i Joja pilota. Amunt va Dimitrievski. Va Dimitrievski per a fer-se amb ella. El porter del València. Que colpeja en llarg.
1: Però fixa't pues... que Corberan... s'ha mantès firme de les seues decisions antes de l'expulsió, anava a fer esos quatre canvis i després de la roxa pues, també s'ha mantès esos quatre canvis a veure si és el partit com tenia en ment i a veure què poden oferir.
2: Bueno, ara passa, està jugant Pepelu, Tàrrega i Unai, jo crec que està jugant una defensa de 3 en Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra i dalt Ramazzani i Sadik. Això és el sí, que no, jo veig des d'ací dalt.
1: Imagina que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta, en Sadik.
2: Ojo al baló a l'esquena, que ens l'ha guanyat ahir la Real Societat, el passe de Pablo Marín, el baló Islària i el quart de la Real Societat, fora de xoc. Estava fora de xoc, anul·lat. Anul·lat el gol de la Real Societat, estava en fora de xoc.
0: ¿Cómo es posible que lleguen con tanta facilidad? Solamente con un pase largo. Joder, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, es fuera de juego.
1: És un fora de xoc claríssim, però sí que és de veres que la Real en esta segona part està plegant a l'àrea valencianista en molta facilitat.
0: I
1: com
0: débiles,
1: diu Ricardo Arias, que al final... débiles. Igual una marca 1-1 és una bona solució, però sí que és de veres que ara que eres inferioritat numèrica, pues con una defensa pues, en zona és el que més acopla.
2: Pues ja diem el València perdent en Anoeta. No li valdria, evidentment, este resultat.
1: Gonzalo Guedes se prepara per entrar,
2: I el València en 10, ojo que ataca la Real Societat, Oyarzabal busca el llançament, el baló, Dimitrievski, però estava en fora de xoc, menys mal que estava Dimitrievski, la jugada estava anul·lada, però menys mal que estava ahí Dimitrievski, per a evitar que la Real Societat marcara el quart.
0: Estamos cometiendo los errores típicos y tópicos de una defensa que no se habla. Porque esos errores de marcaje o que se te van así con esa facilidad, es que no nos hablamos. O no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
2: Bueno, pues
0: que aparte para
2: Valencia saber. Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partit, en este minut 32-77 que estem, perquè este resultat no li val. Se la tindria que jugar en l'última jornada en Mestalla davant el Barça.
1: Hi ha que buscar el gol com siga,
2: Sí, Iván Traguedes, altre ex del València, Y a tres jugador perillosísimo.
0: Pues más difícil que se ha puesto.
2: Se va Oscarsson.
0: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
1: Bueno, Damun, pues ya te di, Robi, Els guanyant, Llevant guanyant, Alavés guanyant, Abórico Español guanyant. El Español ya se lliura decididament d'esa pelea per baixar a segona. I ara mateix, pues, els equips que tenen opcions de baixar a segona són Mallorca, Girona, Elx, Osasuna, Llevant, Alavés, Sevilla i València.
2: Bueno, pues... el balón que trata ahí de traure el Valencia, César Targallar, que ahí buscando a Sadik, ahora es Sadik que hoy se enfrenta al seu ex-equip, si es capaz de marcar ese gol que necesitem, ese gol que nos done el empat, ya matemáticamente la permanencia, no esperar a l'última jornada. El balón de Pepelu, buscaba el pase Pepelu.
0: Partido tan
2: ahora
0: tranquilo.
2: Javi Guerra, que arriba Javi Guerra. Entra Javi Guerra de Islaria, continúa Javi Guerra. El balón ahí para Sadik, no ha podido arribar. La trau la pilota, la Real Sociedad, la vol recuperar Pepelu. Esbara Pepelu, ojo Pepelu en la Pergues, que acaba perdent-la. Y el balón es para la Real Sociedad. La pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperado ese balón Ramazzani, ahora Javi Guerra. El balón que el perd Javi Guerra, la recupera Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani, per Ramazzani, busca el llançament. I el valor ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani, la pilota que la trau una altra volta a la Real Sociedad, la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, vinga, Thierry, Ramazzani... Ramazzani buscava el passe per a Thierry, no l'ha eixit. La pilota que la vol recuperar César Targa en la disputa d'eixe baló. S'havia avançat el central d'Aldaya. I estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre. El València perdent 3-2. Després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en 2 minuts. Anava guanyant el València 1-2. I en pràcticament 2 minuts la Real Sociedad ha empatat i després ha marcat Oscarsson el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Sociedad.
1: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge. Sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desdobles defensius. El lateral tenia que haver eixit antes a pel extrem per a impedir que...
2: Ahora era Javi Guerra que ho intenta. Javi Guerra se'n va. Javi Guerra busca el passe per a Sadik. Has barat Sadik. I ara recupera la pilota la Real Sociedad. Montenis la contra. El baló per a Guedes. Ojo a Guedes, que busca el passe canviant el xòper a Pablo Marín. Pablo Marín, la frontal de l'àrea. Pablo Marín, continua Pablo Marín, entra dins l'àrea, però estava ara César Tàrrega al tall, vol treure la pilota. El baló que no ha eixit. Finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València. Vinga, va un esforç final. Un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica, perdent 3-2. Encara no estaria... salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El baló de l'equip donostiarra. La trau en eixa ahí. Carlos Soler Thierry. Va també Guido Rodríguez. El baló que el perd Guido. I és per a la Real Societat.
3: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
3: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie. la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
5: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: VCF Media Radio. 24 horas al día parlant del Valencia. Mateix Club. Nova Era.

0: Hola, soy César Tàrrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palència 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: Condiem davant el Petro de Luanda, però avui així en terres angleses. Un partit pues, per anar rodant-se, per anar pues, recuperant sensacions, per anar pues, millorant després de lo que va ser la derrota davant el Castelló i la victòria davant l'Eldense. Bueno, es tracta d'anar pues, avançant i arribar de la millor manera possible al debut de la Lliga, el 22 d'agost, a l'estadi de Mestalla, davant el Celta de Vigo, no? Pues ja dic que és el que busca el míster Carlos Corberán en el seu cos tècnic. Al final, per damunt dels resultats és el que diem sempre. La pretemporada està per a corregir, millorar allò que, evidentment, pues, no va eixir, com va ocórrer davant el Castelló, anar recuperant aquestes bones sensacions i, sobretot, anar assimilant tot el que vol el míster pues, Carlos Corberán i els conceptes tàctics i tècnics i també, Víctor, els nous, els fitxatges Sato, de Haas, dient que s'han integrat, ja dic, que molt bé i s'han acoplat molt bé pues, a l'equip, pues, continuen no? en aquesta dinàmica, també de cara a lo que serà pues, este partit davant el Derby County a les 4 de la vesprada, així en un dels camps d'aquestes instal·lacions de St. George's Park.
1: De Haas, Sato y Dien forman parte del stage de esta segunda concentración que lleva a cabo el equipo. Son las caras nuevas en este mercado, más Guido, pero lógicamente ya ha estado durante los últimos meses vistiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol y por lo tanto tienen la oportunidad, tanto el neerlandés como el futbolista de Mali, además del japonés, de seguir haciendo grupo, seguir conociendo a sus compañeros, de seguir evolucionando y de alargar ese periodo de adaptación que es muy importante a la hora de luego también encontrar rendimiento sobre el terreno de juego. Lo dicho, los tres presentes en una expedición que viajó en la tarde de ayer y lo hizo Robbie con una ausencia, la de Sadiq Umar. Ya contábamos en este informativo ayer al mediodía que el futbolista, al igual que Pepelu, arrastraba unas molestias del último partido, del choque del sábado frente al Castellón. El de Denia sí que está, el que no ha viajado finalmente es el delantero nigeriano.
0: Sí, s'ha dit que és l'absència, no? Pues significativa en lo que va ser el viatge cap a sí, cap a Birmingham, cap a aquesta instal·lació de St. John Park, perquè el davanter nigerià, com ja contarem pues, en el dia d'ahir, sabia, no havia pogut pues, entrenar-se per aquestes molèsties que havia patit en acabar el partit davant el Castelló. És una lesió muscular en la zona de l'adductor i això pues, li ha impedit pues, a Sadiq pues, poder vindre i s'ha quedat a València pues, recuperant-se d'aquesta lesió per a que puga estar a punt i disponible de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo. No? I bueno, pues, ja comentarem ahir que el jugador no va poder entrenar-se, li van fer unes proves mèdiques que van revelar això, que pateix una lesió muscular de la qual pues, està recuperant en la ciutat esportiva de Paterna el Bodesari.
1: Al igual que otros futbolistas, en este caso tampoco ha viajado Dimitri Fulqué, sí que lo hizo al primer stage, ya decíamos que lo de Dimitri pues era una noticia positiva, el hecho de que estuviese con sus compañeros, pero que a nivel participativo no iba a poder disponer de él, Carlos Corberán hasta más adelante y se ha decidido en esta ocasión que se quede aquí en la ciudad deportiva de Paterna siguiendo con su proceso de recuperación al igual que estaba haciendo en estos últimos días.
0: Sí, Dimitri Fulquier, que recorden sí que va a poder, sí que va a viatjar a ese primer stage de Olot al Royal Albert Training Center, pero va a continuar treballant al marge del grup, està recuperant-se d'eixa lesió i que, bueno, pues encara que està en el tram final pues de la seva recuperació, ja dic, s'ha preferit pues esta volta que se quede en la ciutat esportiva de Paterna tractant-se. Ell està entrenant en solitari, fent treball de camp, i això va ser també pues, la rutina no? en el dia a dia que va tindre pues, Dimitri Fulquier, que ja en Olot, en aquest primer estatge, pues, també va treballar al marge del grup, en un dels readaptadors i recuperadors del València, però en aquesta ocasió s'ha pues, quedat en la ciutat esportiva Paterna, també tractant-se i recuperant-se, per, ja dic, tractar d'avançar en la seva recuperació, encara com hem dit, sembla que va ser molt difícil que pugui estar per a l'inici de la Lliga el 22 d'agost, Dimitri Fulquier.
1: I com decíamos, Pepelu sí que està, però no hi ha previsió de que, per exemple, hoy

0: de seguir evolucionando y de alargar ese periodo de adaptación, que es muy importante a la hora de luego también encontrar rendimiento sobre el terreno de juego. Lo dicho, los tres presentes en una expedición que viajó en la tarde de ayer, y lo hizo Robbie con una ausencia, la de Sadiq Umar. Ya contábamos en este informativo ayer al mediodía que el futbolista, al igual que Pepelu, arrastraba unas molestias del último partido, del choque del sábado frente al Castellón. El de Denia sí que está, el que no ha viajado finalmente es el delantero nigeriano.
1: Sí, Sadiq, que es la absencia, ¿no? Pues significativa en lo que va a ser el viatge cap a Birmingham, cap a esta instalación de John Park, perquè el davanter nigerià, com ja contarem pues en el dia d'ahir, sabia, no havia pogut pues entrenar-se per ixes molèsties que havia patit en acabar el partit davant el Castelló. És una lesió muscular en la zona de l'adductor, i això pues li ha impedit pues a Sadiq pues poder revindre, i s'ha quedat a València pues recuperant-se d'ixa lesió per a que puga estar a punt i disponible de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo, no? I bueno, pues ja comentarem ahir que el jugador no va poder entrenar-se, li van fer unes proves mèdiques que van revelar això, que patix una lesió muscular, de la qual pues està recuperant en la ciutat esportiva de Paterna el Bodesari.
0: Al igual que otros futbolistas, en este caso tampoco ha viajado Dimitri Fulqué, sí que lo hizo al primeros stage, ya decíamos que lo de Dimitri pues era una noticia positiva, el hecho de que estuviese con sus compañeros, pero que a nivel participativo no iba a poder disponer de él, Carlos Corberán, hasta más adelante, y se ha decidido en esta ocasión que se quede aquí en la ciudad deportiva de Paterna, siguiendo con su proceso de recuperación, al igual que estaba haciendo en estos últimos días.
1: Sí, Dimitri Fulquier, que recuerden, sí que va a poder, sí que va a viatjar a ese primer stage de Olot, al Royal Albert Training Center, pero va a continuar trabajando al marge del grupo. Está recuperándose de esa lesión, y que, bueno, pues, en cara que está en el tram final pues de la seua recuperació, ja dic, s'ha preferit pues esta volta que se quede en la ciutat esportiva de Paterna tractant-se. Ell està entrenant en solitari, fent treball de camp, i això va ser també pues la rutina, no, en el dia a dia que va tindre pues Dimitri Fulquier, que ja en Olot, en ixe primer estatge, pues també va treballar al marge del grup, en un dels readaptadors i recuperadors del València, però en esta ocasió pues s'ha quedat en la ciutat esportiva Paterna, també tractant-se i recuperant-se per, ja dic, tractar d'avançar en la seva recuperació, encara que, com hem dit, sembla que va ser molt difícil que pugui estar per a l'inici de la Lliga el 22 d'agost Dimitri Fulquier.
0: I com decíamos, Pepelu sí que està, però no hi ha previsió de que, per exemple, avui en esa sessió partido que se va a disputar frente al Derby County vaya a participar el centrocampista de Denia, que salió dolorido el otro día del encuentro, que se tuvo que retirar, de hecho, del césped.
1: Sí, Pepelu, recordem també que jo contem ahir, que ell no va poder pues entrenar-se. Sí que ha viatjat en l'equip, així cap a St. George Park, però evidentment està molt molest el jugador de Denia per ixe fort colp que va patir en una de les costelles en el partit davant el Club Esportiu Castelló. En ixa topetada que va tindre amb el jugador de l'equip de la Plana, pues ja dic que té ixa lesió en la costella, i això pues li ha impedit, ja dic, entrenar-se en el dia d'ahir. Avui tampoc ha participat en l'activació i tampoc va jugar el partit d'entrenament d'esta vesprada, el de Denia, i també pues està pues recuperant-se, perquè el que ha tingut pues un fort cop en les costelles sap el dolor.
0: Situació dolorosa, sobretot hasta para dormir.
1: Sí, sí, que sap el dolor que això pues suposa, i això és lo que, bueno, pues li va impedir, ja dic, pues estos dies a Pepelu jugar esta vesprada el partit d'entrenament davant el Derby County, i després pues anar recuperant-se així també pues en ixe treball dels fisios i dels recuperadors del València.
0: Bueno, pues así está el València Club de Fútbol en ese inicio de stage de concentración en el cuartel general de la selección inglesa, en las instalaciones próximas a Birmingham, en St. George Park. Luego vamos a conocer un poquito más, sin Sadiq, sin Fulquier, con Pepelu, pero que hoy no va a participar de ese entrenamiento, de esa sesión frente al Derby County, y con la presencia de, una vez más, numerosos jugadores de nuestra academia,

0: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio, tots els nostres partits.
1: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VSF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: VCF Media Radio 24 horas a tu lado. Amunt València.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
2: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebro a todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: el millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quants anys vinc a la Pestalla? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. Me deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? El que és valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigates, Claremont, tants jugadors valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostiza, jugadors extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment, has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Té, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i tapa allà. Un honor i un orgull. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
0: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media. ADN VCF.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.